Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 9 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Suposa un increment d'un 26,3% respecte al contracte anterior. Permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. Escoltarem les paraules d'Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies. I també avui parlarem de les PAU, de les proves d'accés a la universitat. Un centenar d'alumnes de Sant Andreu de la Barca, dels dos instituts, del Mossèn Roig i del Palau, afronten aquesta setmana les proves d'accés a la universitat. I avui a l'InfoSap també farem referència a la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca participa aquest dimarts en el dispositiu especial de la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Entrevistarem el president de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, Albert Santos. I també parlarem d'altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Emilian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen. Molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Un total de 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, una de les cites acadèmiques més importants per als estudiants que volen continuar la seva formació universitària. Dels alumnes que es presentaran als exàmens, 40 són estudiants de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau. Tots ells es desplaçaran durant els 3 dies de proves fins al campus nord de la universitat situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Per facilitar els desplaçaments i garantir que els joves puguin arribar als exàmens a les millors condicions, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un servei especial de transport. El consistori disposarà d'un autocar per cadascun dels dos instituts durant les 3 jornades de l'ESPAU, una mesura que permetrà traslladar la totalitat de l'alumnat fins al centre universitari. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha destacat la importància d'acompanyar els estudiants en un moment clau del seu recorregut acadèmic.
3: Els 100 alumnes dels nostres instituts de Sant Andreu de la Barca que faran l'ESPAU, sobretot transmetre tota l'energia, el suport i la tranquil·litat, tota la que puguin tenir, perquè estic ben convençuda que la feina ja la tenen feta, que s'han esforçat molt durant els cursos de batxillerat per poder fer l'ESPAU amb les màximes garanties i satisfacció, i per tant, doncs, molta sort i molts encerts en aquestes proves, que sabem que són una angoixa i són 3 dies molt intensos, però que de ben segur confiem que aniran bé i que tothom tindrà els resultats que s'espera, o això esperem, no?
1: Des de la seva regidoria suposo que també un missatge de tranquil·litat, no? Han estudiat durant tot el curs, per tant, tranquil·litat i et trobar la millor nota.
3: Exacte, ells la feina segur que ja la tenen feta. Per part de l'Ajuntament sí que hem volgut garantir que almenys el viatge des de Sant Andreu de la Barca fins a la universitat on fan l'ESPAU sigui el més tranquil possible i agradable, i és per això que l'Ajuntament posa l'autocar durant els 3 dies de l'ESPAU perquè l'alumnat de Sant Andreu pugui anar fins a l'UPC en aquest cas, i bé, no?, que faci, com deia, aquest viatge el més agradable possible dintre de les casuístiques.
1: Les proves de la selectivitat es desenvoluparan durant 3 dies i representen un pas determinant per l'accés als estudis universitaris. 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca, 40 de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau comencen aquest dimarts les proves de l'ESPAU, que s'allargaran fins al proper dijous. I davant de l'inici de l'ESPAU, de les proves per accedir a la universitat, hem preguntat als diferents professors dels dos instituts de Sant Andreu de la Barca, l'Institut Montserrat Roig i també l'Institut El Palau, sobre consells per tal d'afrontar aquests exàmens, consells de cara als alumnes. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: Tret de sortida a les proves d'accés a la universitat, la selectivitat 2026 ha iniciat aquest dimarts 9 de juny i s'allargarà fins al dijous. Davant d'aquest repte lectiu, el professorat responsable de batxillerat dels instituts de Sant Andreu de la Barca ha enviat un missatge de tranquil·litat a l'alumnat que s'hi presenta. La coordinadora de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, Cristina Sanz, explica que enguany no hi ha canvis respecte a l'any passat.
5: Però aquest any no hi ha canvis respecte a l'any passat. Es manté el format d'exàmens, però sí que l'any passat hi van haver canvis. Hi van haver canvis en la opcionalitat de les preguntes. Els anys anteriors hi havia com més flexibilitat a l'hora d'escollir preguntes, i fins i tot en algunes matèries els alumnes podien deixar apartada una part del temari perquè deien, puc escollir una altra cosa, això ho deixo de banda, i retallaven una mica el temari per estudiar. Però a partir de l'any passat es va limitar molt aquesta opcionalitat, cosa que implicava, doncs, en matèries com biologia o d'altres, estudiar molt més perquè hi ha molt més temari. En el cas de llengües, desapareixien també l'any passat, van desaparèixer les lectures obligatòries, no?, que tots els alumnes de Catalunya llegien els mateixos llibres i aquells llibres entraven a l'ESPAU. Ara han desaparegut les lectures obligatòries i fan preguntes de literatura molt generals, molt, molt random, que diuen els alumnes. Et poden preguntar qualsevol cosa. Llavors, d'aquesta manera s'amplia molt el temari i vas una mica a cegues. Això és una cosa que és nova de l'any passat. Aquest any no hi ha canvis respecte a això. Però, per exemple, a Llengua, l'any passat, ens va entrar un poema d'un autor que no havíem treballat a classe. No tenim temps de fer tot el segle XX. Però amb les eines que teníem de classe, de saber comentar un poema i el que fos, doncs se'n van sortir, van saber enfrontar-se a un poema que no havien treballat mai. Però bueno, són coses que poden passar. Aquest any no hi ha canvis respecte al passat.
6: Quines són les assignatures o competències que solen presentar més dificultats als alumnes? Suposo que depèn de l'any poden variar, però normalment sempre són semblants.
5: A veure, la que sempre és més... la que dona més titulars, podríem dir, acostuma a ser la de matemàtiques, perquè les matemàtiques es fan... Bueno, saps que a l'ESPAU hi ha dues fases, la fase d'accés, no?, que són 5 exàmens i d'aquí en surt una nota, i després hi ha la fase d'admissió on es fan exàmens de les assignatures optatives. I són a la fase d'admissió, hi ha les optatives... els exàmens puntuen per aquella part de la nota que va de 10 a 14, no? Sabeu que ara les notes poden arribar fins a 14, les notes d'accés a la universitat. I llavors les matemàtiques puntuen a les dues fases. És l'única, bueno, matemàtiques i llatí són les assignatures que et puntuen a les dues fases i per tant, si et va malament les matemàtiques, et va malament als dos llocs. I ha passat que l'any passat, per exemple, les matemàtiques aplicades a les ciències socials van ser molt difícils i va ser com un desastre. Fa dos anys van ser les matemàtiques del científic les que van anar malament i llavors això fa molt de mal, sempre, no? Aleshores, les matemàtiques sempre són com un escull per la gent que en fa. I després altres assignatures, bueno, va variant. No són... Potser un any és una, un any és una altra, però en general passen més desapercebudes. Però les matemàtiques sí que... són una preocupació grossa pels alumnes.
4: La coordinadora de l'Institut Montserrat Roig assegura que abans, quan des del centre no feien exàmens trimestrals, els alumnes hi anaven amb molt més estrès, però enguany, que preparen aquests exàmens, hi van molt més tranquils.
5: Mira, jo et diré que quan fa anys enrere, quan no fèiem els exàmens trimestrals, anàvem a l'ESPAU amb molta més pressió i molt més estrès, i nanos que es marejaven o que no havien dormit a la nit i que es trobaven malament, o fins i tot atacs d'ansietat, moltes coses d'aquestes, de nervis i d'estrès. I ara, com que ja els tenim entrenats amb els trimestrals que fem aquí a l'institut, no hi ha tant de nerviosisme, no hi ha tanta pressió. Diuen, això és com fer uns trimestrals fora de casa, et diuen. I també hi ha un altre factor que ajuda a reduir l'estrès, que és que l'oferta universitària és molt, molt àmplia, és molt gran. El sistema universitari ofereix més de 600 carreres. Llavors, no és... com a, bueno, la teva època no ho sé, però la meva era un camí molt estret, no? O feies dret, o econòmiques, o era molt limitat, però ara hi ha tanta amplitud que és molt difícil no trobar 5 o 6 carreres que s'adecuïn a les teves necessitats i a la teva voluntat. No és allò que haig de fer aquesta carrera sí o sí i m'hi jugo tot el meu futur. No, en pots fer una altra. És, el sistema et permet treure pressió a aquest moment i llavors sí que hi ha gent que va nerviosa, és que jo vull entrar allà, vull treure aquesta nota, però després no treus aquesta nota i trobes una altra carrera que també t'agrada i no n'hi havia per tant. I intentem també des de l'institut dir-los, no us obsessioneu amb una sola cosa, obriu-vos moltes portes, tingueu un pla B, un pla C per treure pressió, perquè tampoc no n'hi ha per tant, no? Sí que des dels mitjans, des de tot arreu, parlem de les pau, terribles, però que no s'acaba el món, no? I sempre nosaltres des d'aquí intentem.
6: Per això m'agradaria preguntar-te, que per acabar, quins consells donaríeu als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat?
5: Doncs mira, sobretot que vagin tranquils, perquè el que és difícil és el batxillerat, que són dos anys de molta intensitat, dos anys d'estudiar, de fer molts exàmens, que no hi ha descans, i si has arribat al final del batxillerat i te l'has tret... L'ESPAU és només una confirmació de tota la feina que has fet. Clar que, evidentment, les has de fer i has d'estudiar, però si has arribat fins aquí, l'ESPAU aniran bé. Llavors, que segueixin igual, que descansin, que facin esport i que estudiïn, que hi hagi un equilibri, que no es tanquin només a estudiar obsessionats, sinó que han de compaginar descans, bona alimentació i estudi, una mica de tot.
4: D'altra banda, el coordinador pedagògic del Palau, Fran Menor, aconsella que s'ho plantegin com una etapa més del batxillerat.
7: Des del centre, la idea que tenim com a projecte pedagògic és que puguin servir com a assaig. Per tant, en general, la proposta és que s'apropin el més possible al model d'examen de selectivitat. La majoria de les matèries el que fan és tirar directament d'examens de selectivitat. El mateix format que tindran allà, viure-ho amb una hora i mitja de marge com es troben a la selectivitat, és a dir, tan proper com sigui possible, tan similar com sigui possible a les pròpies PAU. Evidentment, després hi ha doncs, la llibertat de càtedra i cada professor adaptarà el que necessiti en funció de la matèria que ja ha avaluat o no ha avaluat i el que li interessa en cada moment del curs. Però la idea de partida i el sentit que té tot això és que sigui un assaig que després puguin anar més tranquils a la selectivitat. Havíem viscut una cosa ja similar en aquest fet.
4: Per acabar, quins consells li donaria als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat o si estan preparant o que començaran a preparar-se per la selectivitat?
7: Sí, començaran, bueno, de fet porten preparant-se des del primer de batxillerat, no? En el fons tot el batxillerat estan fent coses pensant que arribarà un moment de la selectivitat, no? Ara sí, arriba el moment en què ja ho pensen més directament. En el moment que acabin aquests exàmens ja pensaran el que tinc pel davant, aquesta immediatesa, no?, que està en el cap sempre de l'alumnat, el que tinc pel davant és l'examen de selectivitat. Quan arriba aquest moment, clar, és quan de vegades la gent ho viu més intensament, no?, i diuen, ara què puc fer? El consell és el que estàvem comentant fins ara, és vosaltres us heu preparat durant 2 anys per totes aquestes matèries, per aquest format d'examen, per aquestes maneres de fer. Hem fet aquestes setmanes d'exàmens, hem fet les matèries, heu vist el format que té. No és gens diferent. És una etapa molt, molt maca, és un moment fantàstic en la vida de l'alumnat, perquè arribaran a una nova etapa, viuran coses diferents, tindran companys diferents, entorns diferents. Ho hem de viure amb aquesta esperança i amb la seguretat de saber que no és res de diferent, que no és una cosa que ens suposarà un trasbal, sinó que és fer el que jo sé fer amb aquesta tranquil·litat, amb seguint els consells que han tingut sempre des de l'institut, i que tot el que vindrà a partir d'ara serà sempre millor.
4: Les proves d'accés a la universitat, o comúment conegudes com selectivitat, han arrencat aquest dimarts. Uns exàmens que el professorat recomana encara amb tranquil·litat, seguretat i confiança en la feina feta durant el curs.
1: L'inici de les proves de les PAU d'accés a la universitat, on un centenar d'alumnes dels dos instituts de Sant Andreu de Barca inicien avui aquestes proves que s'allargaran fins dijous, és una de les notícies del dia. L'altra notícia és la vaga també del personal docent, i l'altra notícia és la visita del Papa avui a la ciutat de Barcelona. De fet, aquesta tarda estarà a l'Estadi Olímpic. Membres de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca també hi seran presents. Tot seguit en parlem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca estarà representada en un dels dispositius de seguretat i suport ciutadà més importants dels darrers mesos a Catalunya. L'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil del municipi participa en aquest dimarts en l'operatiu especial organitzat a motiu de la visita del Papa a Lleó 14, que mobilitzarà prop de 200 voluntaris procedents de 35 municipis catalans. Els voluntaris tindran un paper fonamental en l'orientació dels assistents, el suport a la ciutadania i també a la detecció d'incidències, treballant de manera coordinada amb Mossos d'Esquadra, Creu Roja i la resta dels serveis operatius. Volem parlar d'aquest desplegament i ho volem fer amb el president i el cap d'unitat de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, Albert Santos. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, l'Associació de Voluntaris participa doncs aquest dimarts en aquest dispositiu de seguretat, un dispositiu que en el vostre cas participeu i col·laboreu a l'Estadi Olímpic.
1: Efectivament. Ja portem mesos treballant aquest dispositiu conjuntament amb la Direcció General de Protecció Civil i Mossos d'Esquadra, i ens aportarem el nostre ajut allà al pavelló olímpic amb 17 associacions més que estaran allà per col·laborar amb els milers de persones que aniran a veure a la santitat.
0: Quines són les principals tasques que durà a terme en aquest cas Protecció Civil?
1: Bueno, les tasques són les mateixes que operem quan hi ha festa major o quan hi ha qualsevol festa que té una incidència de públic massiu, no? Primer és atendre la gent, orientar-la a les zones, qualsevol consulta que ens facin, intentar-la donar-li una solució, i sobretot estar vigilants del que pugui passar, o si veiem algú sospitós, pues, ja anirem comunicats directament amb els efectius de seguretat d'allà i avisar de que hi ha algú que no quadra.
0: Diem abans que hi ha una coordinació dels voluntaris amb Mossos d'Esquadra, Creu Roja i també la resta de serveis d'emergència.
1: Sí, estan tots els operatius policials i també està el SEM, i estem tots coordinats amb uns mateixos canals d'emissora, i llavors des d'allà es passaran les incidències que puguin haver.
0: Comentaves abans el fet que fa mesos que us van comunicar que podreu formar part d'aquest dispositiu de seguretat. Quan us arriba la notícia i com us arriba la notícia?
1: Bueno, la notícia, tenim un canal directe amb la Direcció General de Protecció Civil, que estem tots els caps d'unitat, i llavors allà es van demanar l'ajuda als diferents proteccions civils de Catalunya per aquest esdeveniment, perquè, bueno, és multitudinari. I llavors, bueno, vam parlar amb l'Ajuntament, ens van dir que cap problema, i llavors pues, tot ja va anar rodó i endavant.
0: Quantes persones finalment de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Sant Andreu de Barca es traslladen a Barcelona aquest dimarts?
1: Bueno, nosaltres serem 3 dels més veterans, perquè també hi ha que comptar que és dia laborable, la gent treballa i hi ha gent que els hi poden donar festa i hi ha gent que no. Llavors n'hi harem 3, entre ells un tècnic sanitari que treballa al SEM, jo que porto ja 25 anys a l'associació, i una companya que també porta quasi 9 anys a l'associació.
0: Aneu a més amb el nou vehicle de Protecció Civil?
1: Sí, evidentment portarem el nou vehicle perquè és el que està equipat per atendre a un número gran de gent en cas de que passés qualsevol cosa, pues per poder-la atendre i donar xufruc fins que arribi als equips sanitaris. Penseu que a Madrid vam estar en contacte amb el SAMU i em sembla que va ser el dissabte, van tindre més de 300 assistències.
0: Clar, amb un esdeveniment com aquest, que mou molta gent, mobilitza molta gent, quins són els principals reptes a l'hora de gestionar aquesta atenció, orientació a milers i milers de persones?
1: Bé, reptes és, primer, una de les voluntàries que ve, que és la que t'he dit, domina 3 idiomes, perquè allà tindrem de tot. Llavors, ella domina, a part del castellà, el català, l'alemà i l'anglès. Jo domino el francès. Vull dir que aquest és un dels reptes, perquè tindrem públic de totes les maneres. Després, la calor que farà, això és molt important, perquè depèn de les hores que estiguin allà esperant, pues, tindrem problema. I després, el poder arribar a aquestes persones quan tenen algun problema, perquè pensa que bellugar-te entre tanta gent és bastant complicat. Llavors, tot es complica molt, o sigui, és molt complicat, i a vegades no és bo, però has d'improvisar una mica perquè és que el que et surt no està programat. Ho intentes programar tot, intentes saber, com que ja tenim l'experiència a Madrid i ja anem una mica anticipats, però cada lloc és un món, la gent es comporta diferent, l'espai és diferent, i has d'estar una mica a la guai i anar el més ràpid possible. Però bueno, per això tenim un entrenament, per això tenim experiència i per això som voluntaris de Protecció Civil.
0: Parlaves de que hi ha molta experiència, en aquest cas, amb els voluntaris i voluntàries de Sant Andreu de la Barca, però recordes algun esdeveniment similar en què vosaltres heu participat anteriorment, o aquest seria l'esdeveniment més gran on vosaltres heu participat com a Protecció Civil, com a associació de voluntaris?
1: Com a especial, com a volumen de gent, sí. També hem dit que hem estat als 40 principals de Rubí, que havia més de 30.000 persones, i això també, pues, et fa agafar una experiència, gent jove, ja beguda pel mig, o sigui, és una complexitat diferent, però és un bon número de persones i això també et fa agafar experiència. La gent que anem estem preparats, no hi ha problema, els companys que venen d'altres poblacions igual, hi ha equip, però a part tenim el suport de les forces policials, del SEM, de Cruz Roja, o sigui que no és només que ho portem nosaltres, nosaltres som una petita part de tot el que s'ha muntat allà.
0: Com us heu preparat en aquests darrers dies? Suposo...
1: Bueno, preparar molt poc, perquè ja veus que aquí a Sant Andreu no parem. O sigui, és un continu de festes, d'activitats, i la veritat, sense dir mentires, no tenim la preparació la que tenim ja de sempre, que per això tenim la formació que tenim, l'experiència que tenim, i vull dir que no anem amb allò de dir... És un servei més... important, molt important, però que vull dir que s'ho prenem com si fossi un servei d'aquí a Sant Andreu. Vull dir que fins que no estiguis allà vegis el que hi ha, però tinc plena confiança amb els companys, perquè no és el primer event gran que fem i jo crec que tot sortirà rodó.
0: Finalment, què representa per l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca participar en aquest dispositiu de la visita del Papa Lleó XIV?
1: Pues, en principi, un honor poder representar la nostra població, el nostre ajuntament, des de l'Associació de Voluntari de Protecció Civil, amb un event tan especial, que això serà recordat per tota la vida, no?, la visita del Papa, i bueno, és algo que portarem a dintre i que podrem explicar als nostres nets.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitat de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos. Sé que ara ja has de marxar cap a Barcelona amb l'equip de voluntaris i voluntàries de Sant Andreu de la Barca, i així que molta sort, que vagi molt bé, i si et sembla, en fem valoració aquí a través de la ràdio.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i anem parlant.
0: Exacte, fins la propera.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I arran de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, hem preguntat als santandroencs i les santandroenques la seva opinió.
2: La visita del papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofilia que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipar una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posa èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu, no?
4: No, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Tots els temes socials i tal es van abocar, i l'Eglésia? Per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cáncer de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿Fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I aquest dilluns s'ha arrencat una nova edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca i la Fira del Vermut. Amb actes previs que s'allargaran fins aquest divendres, la Fira del Vi serà dissabte i la Fira del Vermut diumenge, però aquest dilluns ja va iniciar-se el primer dels actes amb l'ADE o Pla de Bages com a principal protagonista.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb l'ADO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de l'ADO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de l'ADO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
7: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
7: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, estan present.
1: Quins són els principals valors que diferencien la Déu Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
7: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
7: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, sigui, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
7: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
7: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
7: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer en aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
7: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor i importància en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
7: Pel que fa al canvi climàtic, ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
7: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
8: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X, i elaborem vins amb varietats que representen tot aquesta, tot aquests mil anys d'història, no? Treballem amb varietats més antigues com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Set de Doble de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra, eh? Jo ja no diria que, jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja soc un català més, no? I jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
1: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, de conservar aquesta tradició.
8: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880, de fet tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la de Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple, era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, i però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors d'alguna manera Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment, que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
8: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, és un vi blanc fet de Macabeu i Picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que llavors vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les Tines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
8: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop.
8: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi, eh?
1: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I tot seguit parlem del projecte Arrelat, un projecte que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca amb alumnes d'instituts de Sant Andreu de la Barca. Una de les primeres experiències d'aquest any ha estat amb alumnes d'ESO de l'Institut El Palau.
2: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Arrelat, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre joves.

0: arrelar-se, he explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
1: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell uns tríptics i després la presentació d'avui.
0: Bueno, ha sigut en un inici, hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte, arrelat a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
1: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
0: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, de història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement de història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
1: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
0: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no?, en una societat líquida que diu Bauman, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus orígens, perquè hi ha això, perquè hi ha tal cosa, doncs ens dona amor. Podem estimar les coses quan les coneguem, quan les coneixem. Si no les coneixem, és impossible.
1: Aquest projecte s'emmarca en una assignatura optativa que treballa la identitat sanandruenca amb, entre d'altres coses, tallers de sardanes, visites als castellers de la Droc o investigació i recerca en matèria històrica. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha celebrat aquesta iniciativa.
2: La Relat és un projecte que ha fet a tot a terme l'Institut del Palau amb el seu alumnat de segon en una optativa. I bé, és un projecte que ens han vingut a presentar aquí a l'Ajuntament i que ha posat de manifest tota la feina que han fet durant el curs per conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les sardanes, els castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
1: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
2: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. I necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot de conèixer el nostre patrimoni arquitectònic que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no, compartir i viure.
1: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlem de castellers, de les sardanes...
2: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita. Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i, per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer al propi institut aquestes entitats que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així...

0: I per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no, no tots els joves tenen l'oportunitat, o a la seva infantesa, de que les famílies, primer, pues, per falta de que no coneixen totes les entitats, o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt, i per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants, que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
1: Aquest projecte Arrela't, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet, també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
0: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer aquest tastet de les seves activitats, i evidentment les entitats es donen a conèixer. Bueno, passa molt sovint que una entitat, quan té aquest espai per poder-se donar a conèixer, per explicar l'activitat que fa, que du a terme, després pot despertar interès entre aquells nens o joves o famílies i que acabin formant part de l'entitat. O sigui que és superpositiu i una gran oportunitat tant per les entitats com pels nostres infants i joves.
1: Després de les presentacions que us han fet els alumnes, us ha llegit una carta. En aquesta carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
0: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa, bueno, no, coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut, sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
1: Valoració final del projecte Arrela't i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions, en altres centres educatius.
0: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament, totes les facilitats que puguem donar les donarem, i si necessiten qualsevol col·laboració, doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Arrela't, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat, i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i també de retruc per tota la ciutadania tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
1: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
2: Jo estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de assignatura optativa a l'Institut, doncs tot això no ho coneixerien. I bueno, dit això, la història també, edificis de Sant Andreu emblemàtics, que la veritat és que estic molt, molt, molt content i molt orgullosa de la feina que estan fent.
1: Com és important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
2: Clar, és que són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats hi ha algunes, bueno, algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu, i és molt important, doncs, que el jovent d'aquí Sant Andreu això se senti al seu poble, doncs, viu i que puguin participar amb aquestes entitats. És bàsic, és el futur.
1: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
2: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs, explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se us veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
1: Potser algun dia aquests joves formaran part de la història de Senadora de la Barca.
2: Esperem, esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrela't, doncs això fa falta que s'arreli molt la gent, perquè ara, doncs, amb tantes pantalles, doncs hi ha l'individualisme, doncs, que a vegades està més de moda, i convé fer, doncs, tot això, aquesta xarxa social d'entitats que són bàsiques.
1: Com a regidor de Cultura, li agradaria que aquest projecte Arrela't segueixi viu bastants anys en diferents centres educatius, que se segueixi treballant i evolucionant?
2: Sí, li he comentat, de fet, amb el cap d'estudis també que conec, que sí, que és una assignatura que es fa només, va sorgir la idea de l'Institut del Palau, però trobo que seria molt, molt interessant que els altres instituts també tinguessin algun tipus d'assignatura així, perquè dona a conèixer, doncs, això, la vida del poble, la cultura, les tradicions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara, doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
1: Perquè és important que se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
2: És això, és que a més també hi ha gent, clar, de molts orígens, també, vist, i clar, també està molt bé, doncs, que coneguin això, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però per mi sempre serem un poble, quan jo vaig néixer un poble petit, i la veritat és que molt content que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i cap on volem anar, i això, una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també, doncs, la història viva de Sant Andreu.
1: El projecte Arrela't s'ha desenvolupat a través d'una assignatura optativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
3: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
4: A l'Infosap t'expliquem les notícies.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó de la cantó de Cat Stevens, em sembla que és de Maybell in the Bandit. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu Whitechester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà, i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Urbanville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sara, Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Ingas, en Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissy Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

gostar, ele tem que gostar. Cabe. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest dia amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, dits enganxosos, cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem, si vols participar, és quin seria el teu lent preferit per ballada dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor, després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165...

és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Beriaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cotxes, Félix Beriaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Allí va Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrita para el seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest, o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Morí el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.

0: recordes, cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una en marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir, la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores. Que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant... ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I el bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo soc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si al programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, amb pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: i
0: me les
1: vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui, que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al teu del programa, que no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé,
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai perquè, no em deurien recordar i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: La memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí.
0: et deu sonar la data
1: de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: això?
0: Sí. O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal, perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caimán, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant
1: a... Caimán.
0: Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caimán. Però no hi era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you.

0: Lluís Amor. Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, i a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat.

el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: «Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però...» Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau.

0: alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella. Ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91. I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 9 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un centenar d'estudiants de Sant Andreu de la Barca afronten a partir d'aquest dimarts i fins dijous aquesta setmana de les proves d'accés a l'ESPAU. Concretament són 60 alumnes de l'Institut El Palau i 40 alumnes de l'Institut Montserrat Roig, que aquest dimarts comencen les proves de la selectivitat. En parlarem avui, en farem referència en aquest programa del Via Directa. Avui també parlarem d'altres qüestions, parlarem dels casals d'estiu, de les diferents propostes que existeixen a Sant Andreu de la Barca pels infants i joves, i també avui parlarem de la Fira del Vi. Va arrencar la Fira del Vi 2026 de Sant Andreu de la Barca aquest dilluns amb un acte on es va parlant de la DO Pla de Bages, que és la convidada d'honor d'enguany de la Fira del Vi. L'acte es va celebrar en el Teatre Núria Espert, a la sala Federico García, a Lorca, i es va parlar sobre aquesta DO catalana i també sobre el futur d'aquests vins. En seguirem parlant avui de la Fira del Vi, dels diferents actes que hi han programats de cara a aquest diumenge. De fet, avui dimarts continuen les activitats amb els tastos de vins en el Teatre Núria Espert. I avui també comptarem amb l'espai del Mones Digital, amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions que anirem destacant al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Un total de 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, una de les cites acadèmiques més importants per als estudiants que volen continuar la seva formació universitària. Dels alumnes que es presentaran als exàmens, 40 són estudiants de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau. Tots ells es desplaçaran durant els 3 dies de proves fins al campus nord de la universitat situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Per facilitar els desplaçaments i garantir que els joves puguin arribar als exàmens a les millors condicions, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un servei especial de transport. El consistori disposarà d'un autocar per cadascun dels dos instituts durant les 3 jornades de l'ESPAU, una mesura que permetrà traslladar la totalitat de l'alumnat fins al centre universitari. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha destacat la importància d'acompanyar els estudiants en un moment clau del seu recorregut acadèmic.
3: Els 100 alumnes dels nostres instituts de Sant Andreu de la Barca que faran l'ESPAU, sobretot transmetre tota l'energia, el suport i la tranquil·litat, tota la que puguin tenir, perquè estic ben convençuda que la feina ja la tenen feta, que s'han esforçat molt durant els cursos de batxillerat per poder fer l'ESPAU amb les màximes garanties i satisfacció, i per tant, doncs, molta sort i molts encerts en aquestes proves, que sabem que són una angoixa i són 3 dies molt intensos, però que de ben segur confiem que aniran bé i que tothom tindrà els resultats que s'espera, o això esperem, no?
1: Des de la seva regidoria suposo que també un missatge de tranquil·litat, no? Han estudiat durant tot el curs, per tant, tranquil·litat i et trobar la millor nota.
3: Exacte, ells la feina segur que ja la tenen feta. Per part de l'Ajuntament sí que hem volgut garantir que almenys el viatge des de Sant Andreu de la Barca fins a la universitat on fan l'ESPAU sigui doncs, el més tranquil possible, i agradable, i és per això que l'Ajuntament posa l'autocar durant els 3 dies de les Pau perquè l'alumnat de Sant Andreu pugui anar fins a l'UPC en aquest cas, i bé, no?, que faci, com deia, aquest viatge el més agradable possible dintre de les casuístiques.
1: Les proves de la selectivitat es desenvoluparan durant 3 dies i representen un pas determinant per l'accés als estudis universitaris. 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca, 40 de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau comencen aquest dimarts les proves de les Pau, que s'allargaran fins al proper dijous. I amb l'inici de les proves de selectivitat, a Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb els responsables de batxillerat de l'Institut El Palau i també de l'Institut Montserrat Roig. Ho han parlat el nostre company Joel Carrasco.
4: Tret de sortir de les proves d'accés a la universitat, la selectivitat 2026 ha iniciat aquest dimarts 9 de juny i s'allargarà fins al dijous. Davant d'aquest repte lectiu, el professorat responsable de batxillerat dels instituts de Sant Andreu de la Barca ha enviat un missatge de tranquil·litat a l'alumnat que s'hi presenta. La coordinadora de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, Cristina Sanz, explica que enguany no hi ha canvis respecte a l'any passat.
5: Però aquest any no hi ha canvis respecte a l'any passat. Es manté el format d'exàmens, però sí que l'any passat hi van haver canvis. Hi van haver canvis en la opcionalitat de les preguntes. Els anys anteriors hi havia com més flexibilitat a l'hora d'escollir preguntes, i fins i tot en algunes matèries els alumnes podien deixar apartada una part del temari perquè deien, puc escollir una altra cosa, això ho deixo de banda, i retallaven una mica el temari per estudiar. Però a partir de l'any passat es va limitar molt aquesta opcionalitat, cosa que implicava, doncs, en matèries com biologia o d'altres, estudiar molt més perquè hi ha molt més temari. En el cas de llengües, desapareixien també, l'any passat van desaparèixer les lectures obligatòries, no?, que tots els alumnes de Catalunya llegien els mateixos llibres i aquells llibres entraven a les Pau. Ara han desaparegut les lectures obligatòries i fan preguntes de literatura molt generals, molt, molt random, que diuen els alumnes. Et poden preguntar qualsevol cosa. Llavors, d'aquesta manera s'amplia molt el temari i vas una mica a cegues. Això és una cosa que és nova de l'any passat. Aquest any no hi ha canvis respecte a això. Però, per exemple, a llengua, l'any passat ens va entrar un poema d'un autor que no havíem treballat a classe. No tenim temps de fer tot el segle XX. Però amb les eines que teníem de classe, de saber comentar un poema i el que fos, doncs se'n van sortir, van saber enfrontar-se a un poema que no havien treballat mai. Però bueno, són coses que poden passar. Aquest any no hi ha canvis respecte al passat.
6: Quines són les assignatures o competències que solen presentar més dificultats als alumnes? Suposo que depèn de l'any poden variar, però normalment sempre són semblants.
5: A veure, la que sempre és més... La que dona més titulars, podríem dir, acostuma a ser la de matemàtiques, perquè les matemàtiques es fan... Bueno, saps que a l'ESPAU hi ha dues fases, la fase d'accés, no?, que són 5 exàmens i d'aquí en surt una nota, i després hi ha la fase d'admissió, on es fan exàmens de les assignatures optatives. I són, a la fase d'admissió, on hi ha les optatives, els exàmens puntuen per aquella part de la nota que va de 10 a 14, no? Sabeu que ara les notes poden arribar fins a 14, les notes d'accés a la universitat. I llavors les matemàtiques puntuen a les dues fases. És l'única... Bueno, matemàtiques i llatí són les assignatures que et puntuen a les dues fases, i per tant, si et va malament les matemàtiques, et va malament als dos llocs. I ha passat que l'any passat, per exemple, les matemàtiques aplicades a les ciències socials van ser molt difícils i va ser com un desastre. Fa 2 anys van ser les matemàtiques del científic les que van anar malament, i llavors això fa molt de mal, sempre, no? Aleshores, les matemàtiques sempre són com un escull per la gent que en fa. I després altres assignatures, bueno, va variant, no són... Potser un any és una, un any és una altra, però en general passen més desapercebudes. Però les matemàtiques sí que són una preocupació grossa pels alumnes.
4: La coordinadora de l'Institut Montserrat Roig assegura que abans, quan des del centre no feien exàmens trimestrals, els alumnes hi anaven amb molt més estrès, però enguany, que preparen aquests exàmens, hi van molt més tranquils.
5: Mira, jo et diré que quan fa anys enrere, quan no fèiem els exàmens trimestrals, anàvem a l'ESPAU amb molta més pressió i molt més estrès, i nanos que es marejaven o que no havien dormit a la nit i que es trobaven malament, o fins i tot atacs d'ansietat, moltes coses d'aquestes, de nervis i d'estrès. I ara, com que ja els tenim entrenats amb els trimestrals que fem aquí a l'institut, no hi ha tant no hi ha tant de nerviosisme, no hi ha tanta pressió. Diuen, això és com fer uns trimestrals fora de casa, et diuen. I també hi ha un altre factor que ajuda a reduir l'estrès, que és que l'oferta universitària és molt, molt àmplia, és molt gran. S'ofereix, el sistema universitari ofereix més de 600 carreres. Llavors, no és com a, bueno, la teva època no ho sé, però la meva era un camí molt estret, no? O feies dret, o econòmiques, o era molt limitat. Però ara hi ha tanta amplitud que és molt difícil no trobar 5 o 6 carreres que s'adecuïn a les teves necessitats i a la teva voluntat. No és allò que haig de fer aquesta carrera sí o sí i m'hi jugo tot el meu futur. No, en pots fer una altra. És, el sistema et permet treure pressió a aquest moment i llavors sí que hi ha gent que va nerviosa, és que jo vull entrar allà, vull treure aquesta nota, però després no treus aquesta nota i trobes una altra carrera que també t'agrada i no n'hi havia per tant. I intentem també des de l'institut dir-los, no us obsessioneu amb una sola cosa, obriu-vos moltes portes, tingueu un pla B, un pla C per treure pressió, perquè tampoc no n'hi ha per tant, no? Sí que des dels mitjans, des de tot arreu, parlem de les pau terribles, però que no s'acaba el món, no? I sempre nosaltres des d'aquí intentem.
6: Per això m'agradaria preguntar-te, que per acabar, quins consells donaríeu als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat?
5: Doncs mira, sobretot que vagin tranquils, perquè el que és difícil és el batxillerat, que són 2 anys de molta intensitat, 2 anys d'estudiar, de fer molts exàmens, que no hi ha descans, i si has arribat al final del batxillerat i te l'has tret, les PAU és només una confirmació de tota la feina que has fet. Clar que evidentment les has de fer i has d'estudiar, però si has arribat fins aquí, les PAU aniran bé. Llavors que segueixin igual, que descansin, que facin esport i que estudiïn, que hi hagi un equilibri, que no es tanquin només a estudiar obsessionat, sinó que han de compaginar descans, bona alimentació i estudi, una mica de tot.
4: D'altra banda, el coordinador pedagògic del Palau, Fran Menor, aconsella que s'ho plantegin com una etapa més del batxillerat.
7: Des del centre, la idea que tenim com a projecte pedagògic és que puguin servir com a assaig. Per tant, en general, la proposta és que s'apropin el més possible al model d'examen de selectivitat. La majoria de les matèries el que fan és tirar directament d'examens de selectivitat, el mateix format que tindran allà, viure-ho amb una hora i mitja de marge com es troben a la selectivitat, és a dir, tan proper com sigui possible, tan similar com sigui possible a les pròpies PAU. Evidentment, després hi ha doncs, la llibertat de càtedra i cada professor adaptarà el que necessiti en funció de la matèria que ja ha avaluat o no ha avaluat i el que li interessa en cada moment del curs. Però la idea de partida i el sentit que té tot això és que sigui un assaig que després puguin anar més tranquils a la selectivitat. Havíem viscut una cosa ja similar en aquest fet.
6: Per acabar, quins consells li donaria als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat o si estan preparant o que començaran a preparar-se per la selectivitat?
7: Sí, començaran, bueno, de fet porten preparant-se des de primer de batxillerat, no? En el fons tot el batxillerat estan fent coses pensant que arribarà un moment de la selectivitat, no? Ara sí, arriba el moment en què ja ho pensen més directament. En el moment que acabin aquests exàmens ja pensaran el que tinc pel davant, aquesta immediatesa, no? Que està en el cap sempre de l'alumnat, el que tinc pel davant és l'examen de selectivitat. Quan arriba aquest moment, clar, és quan de vegades la gent ho viu més intensament, no? I diuen, ara què puc fer? El consell és el que estàvem comentant fins ara, és vosaltres us heu preparat durant 2 anys per totes aquestes matèries, per aquest format d'examen, per aquestes maneres de fer. Hem fet aquestes setmanes d'examens, hem fet les matèries, heu vist el format que té. No és gens diferent. És una etapa molt, molt maca, és un moment fantàstic en la vida de l'alumnat, perquè arribaran a una nova etapa, viuran coses diferents, tindran companys diferents, entorns diferents. Ho hem de viure amb aquesta esperança i amb la seguretat de saber que no és res de diferent, que no és una cosa que ens suposarà un trasbal, sinó que és fer el que jo sé fer amb aquesta tranquil·litat, amb seguint els consells que han tingut sempre des de l'institut, i que tot el que vindrà a partir d'ara serà sempre millor.
4: Les proves d'accés a la universitat, o comúment conegudes com selectivitat, han arrencat aquest dimarts. Uns exàmens que el professorat recomana encara amb tranquil·litat, seguretat i confiança en la feina feta durant el curs.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
1: Ben nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
8: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
1: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
8: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar perquè al final les vacances són llargues i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
1: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
8: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
1: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
8: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? Tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
1: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
8: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
1: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
8: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
1: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
8: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
1: Endavant.
8: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
1: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
8: Almenys, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... Bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha de si en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
8: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
8: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
9: Ok.
1: Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
9: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una DO convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final DO Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
9: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, estan present.
1: Quins són els principals valors que diferencien la DO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
9: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
9: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
9: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
9: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
9: Si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
9: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor i importància en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
9: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
9: Bé, perquè, entre altres coses, som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, és jo crec que és la millor aposta que podem fer per també per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs i hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els elaboradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas de Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
10: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Set de Doble de Bages estem treballant. I treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra, eh? Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, sóc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
1: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
10: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la del Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, i però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
10: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un Francesc Serra i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, És un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc i que busca també aquest públic de vins blancs, però que llavors vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. L'arràs del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història dels vins, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè vins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
10: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop.
10: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
1: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directa en parlem del projecte Arrela't, que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca als alumnes d'ESO, de l'Institut El Palau. La iniciativa educativa fomenta el coneixement de la història local a través de la recerca i la presentació de treballs per part dels estudiants.
11: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Arrela't, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre els joves. Durant la jornada, els estudiants han exposat les seves investigacions i els materials creats al llarg del curs, mostrant diferents aspectes del passat i la identitat de la ciutat. Glòria Vendrell, professora de l'assignatura, explica que aquest projecte el que vol és aterrar el coneixement a les coses concretes.
12: Bueno, és una mica perquè el que he explicat al principi d'aquesta trobada, que els alumnes aterrin el coneixement a les coses concretes, que normalment el coneixement els sona com quelcom abstracte fora d'ells, doncs que vegin que té a veure amb la seva vida, i que millor que conèixer el lloc on viuen, d'on ve, quin és l'origen, que tenim que no coneixen i que molts han dit ells mateixos que no tenien ni idea de que existia, no? Crec que és important arrelar-se. He explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
11: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell i uns tríptics i després la presentació d'avui.
12: Bueno, ha sigut en un inici... Hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte, Arrela't a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
6: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
12: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, d'història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement d'història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
6: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
12: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no?, en una societat líquida que diu, home, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus orígens, per què hi ha això, per què hi ha tal cosa, doncs ens dona amor. Podem estimar les coses quan les coneguem, quan les coneixem. Si no les coneixem, és impossible.
6: Aquest projecte s'emmarca en una assignatura optativa que treballa la identitat santandreuenca amb, entre d'altres coses, tallers de sardanes, visites als castellers de la Droc o investigació i recerca en matèria històrica. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha celebrat aquesta iniciativa.
13: L'Arrela't és un projecte que ha fet, ha dut a terme l'Institut del Palau amb el seu alumnat de segon en una optativa. I bé, és un projecte que ens han vingut a presentar aquí a l'Ajuntament i que ha posat de manifest tota la feina que han fet durant el curs per conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les sardanes, els castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
6: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
13: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. I necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot de conèixer el nostre patrimoni arquitectònic que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no, compartir i viure.
6: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlem de castellers, de les sardanes...
13: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita... Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer al propi institut aquestes entitats que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així i per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no tots els joves tenen l'oportunitat o a la seva infantesa, de que les famílies, primer, pues, per falta de que no coneixen totes les entitats o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt i, per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants, que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
6: Aquest projecte Arrela't, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet, també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
13: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer aquest tastet de les seves activitats, i evidentment les entitats es donen a conèixer. Passa molt sovint que una entitat, quan té aquest espai per poder-se donar a conèixer, per explicar l'activitat que fa, que du a terme, després pot despertar interès entre aquells nens o joves o famílies i que acabin formant part de l'entitat. O sigui que és superpositiu i una gran oportunitat tant per les entitats com pels nostres infants i joves.
6: Després de les presentacions que us han fet els alumnes, us ha llegit una carta. En aquesta carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
13: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa, bueno, no, coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de Joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut, sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
6: Valoració final del projecte Arrela't i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions, en altres centres educatius.
13: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament, totes les facilitats que puguem donar les donarem, i si necessiten qualsevol col·laboració, doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Arrela't, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat, i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i també de retruc per tota la ciutadania tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
6: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
14: Jo estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de assignatura optativa a l'Institut, doncs tot això no ho coneixerien, i bueno, dit això, la història també, edificis a Sant Andreu emblemàtics, vull dir que la veritat és que estic molt, molt, molt content i molt orgullosa de la feina que estan fent.
6: Com és important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
14: Clar, és que són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats hi ha algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu, i és molt important, doncs, que el jovent d'aquí a Sant Andreu això se senti al seu poble, doncs, viu i que puguin participar amb aquestes entitats. És bàsic, és el futur.
6: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
14: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se'ls veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
6: Potser que algun dia aquests joves se n'enformaran part de la història de Sant Andreu de la Barca.
14: Esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrel, doncs això.

0: supersticions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara, doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
1: Perquè és important que se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
0: És això, és que a més també hi ha gent, clar, de molts orígens, també hem vist, i clar, també està molt bé, doncs, que coneguin això, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però per mi sempre serem un poble, quan jo vaig néixer era un poble petit, i la veritat és que molt content de que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i cap on volem anar, i això, una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també, doncs, la història viva de Sant Andreu.
1: El projecte Arrela't s'ha desenvolupat a través d'una assignatura optativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
2: El projecte Arrela't, que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca als alumnes d'ESO, la presentació es va fer fa uns dies, en aquest cas a la sala de conferències de les Escoles Velles, i on hi van participar alumnes de l'Institut al Palau.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: I com és habitual, els dimarts en el Via Directe comptem amb l'espai del Món és Digital, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio.
4: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
5: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Al programa d'avui parlarem amb Laura Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant: la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
6: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bona, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa? Què vols dir exactament amb sobirania emocional? I per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
1: Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo. I va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més. I això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no? D'alguna manera. Ara

0: això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té que veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té i que, per tant, diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues, realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, pues aquest dia tens ulleres, pues pren-te la cua de cavall, no? Pues això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, amb l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens i aquell que està distret, doncs d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors això... portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb emoció. Llavors, això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa o per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors, aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sàpiguin les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre o a que ningú sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
1: Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient simplement sí. per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
0: Bueno, una mica no estàs tan lluny, a veure, ho has dit en un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Emocional i de Protecció de Dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques, que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, hi ha va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia,

0: cremades de la cara, pues per trobar-te quan t'has perdut no sé on, pues bueno, pues vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com a l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquestes interfaces, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, a una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvingudes siguin. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? I això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir. Saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i què, bueno, el de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està, doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull
1: dir, sí, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia, has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bé, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, però per què som tan permissius? Per comoditat?
0: Inconsciència, per un cantó, sí. Per inconsciència, perquè no sabem realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses, i per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està, o sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill, ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades. I no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com poden arribar a fer-les servir per vendre's més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos, no? Que no estem aquí, però jo crec que ara estem en el punt de que aquestes coses les hem de reivindicar, o sigui, hem d'empoderar la gent i explicar-li, pues, aquestes coses. O sigui, som conscients d'això que està passant? Jo crec que la majoria de població no. No som conscients de tot el que està passant. Llavors, com més ensenyes a la gent, com més educació té, més conscient és, pues, de tot. És com el carnet de conduir. Quan tu t'entres el carnet de conduir, pues, t'ensenyen quins són els perills, per què es posen aquí les senyals, per què fas no sé què, s'ha de circular per aquí, s'ha de circular per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ha ensenyat les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, doncs al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
1: Sí, sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial, està arribant massa ràpid com per no tenir temps d'aprendre.
0: Anem no tenim temps d'aprendre.
1: I ho pagarem, jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més remei.
0: Pagarem o no, escolta'm... Al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa dos dies, aquest senyor és la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com

0: fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement, com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem. Jo, aquesta
1: sí.
0: És la...
1: Sí, però també et dic, això també ho parlarem un altre dia, realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma
0: No
1: bastant...
0: t'ho creguis. No t'ho creguis, jo crec que no. Jo crec que la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, eh? Perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar, no? Et sorprendria.
1: Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i la seva, la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles d'intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
0: Bueno, és que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo soc el papa Francisco, un pau descansi, sempre deia, jo no sóc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45-50 anys, que són les que fan la compra per la seva família, amb un nivell adquisitiu mitjà, tal, però aquestes són el prototipo de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir, vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu, vale? Que som un col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu és el que fan, són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més... Bueno,
1: adients
0: a la persona, no?, amb les dades que tenen de mi.
1: Parles d'un concepte també curiós, que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica-me-la. Què volem recuperar el dret al silenci?
0: Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa, que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? De fet, la contrària és avui en dia és allò dels whatsapps es carrega el diable, no? En certa manera, que tu escrius una cosa en un blog, en un whatsapp, en el que sigui, i es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser... abans, com que escrivíem a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol cosa que tu explicitis, sigui verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar en tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja, quan te mors, tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment. O sigui, que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo, ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això, ni això.
1: De lo que no són amos, i sempre faig el comentari al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Tenim el temps just perquè ens donis la cloenda, la conclusió. O sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures.
0: Jo et diria que, com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents. Sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en zero coma, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
1: Acabes tu dient una frase que dius: l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
0: Exacte.
1: Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
0: El diner físic.
1: A veure, explica.
0: Sí, la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal, però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat, de llibertat, perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual. Però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida-te'n. O sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat. I el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Per guardar secrets.
1: Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut, que conviure sí. Amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
0: Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que, sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones i de la humanitat com a tal.
1: Em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre, i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, doncs, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia, i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
0: Que no acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
1: Okay. Exactament. Bé, ara, doncs, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres, i com acabo de dir, doncs, dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada, perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com la República de Plató o la Illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu. Sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, el concepte d'intel·ligència distòpica, a mig camí entre la tecnociència i la literatura. I ens introdueix també el concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra i tot això una comèdia profètica on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir poc a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies. És també una obra crítica i reflexiva que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per a cercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: El món és digital, aquest espai dels companys de la xarxa ràdio, aquest podcast que també escoltem els dimarts en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que ho ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs ja sigui una realitat pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país. Hi ha molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al resta de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència del Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages, per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que es conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: No, sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I fa tot just una setmana coneixíem la notícia de que la coreògrafa i ballarina santandreuenca Irene Tena guanyava 3 premis Max per al seu espectacle de No, amb la companyia La Venidera. Uns premis importantíssims per la jove ballarina de Sant Andreu de la Barca. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
4: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
4: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
4: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
4: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i, sobretot, tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
4: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
4: Sí, per nosaltres el premi més especial, I que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
4: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de nou, continueu girant?
4: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer nou i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
4: Sí, doncs podem dir que sí, no?

0: Aquí ja Irene Tena.
1: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
1: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
1: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
1: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
3: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades, i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície, i que afecten sobretot, doncs, aquestes zones on les arrels dels arbres, doncs, han aixecat el paviment, doncs, perquè aquests escocells, doncs, eren bastant petits, i es millorarà, doncs, tot aquest tema, i doncs es renovarà, doncs, aquest paviment perquè quedi totalment llis i, doncs, eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment, doncs, que ja era imprescindible, perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent, doncs, ja teníem moltíssimes queixes i realment, doncs, donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, de fet, és justament davant de l'estació, que és una zona, doncs, per aquí circulant, doncs, 500.000 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs és una zona

0: zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important, doncs, tenir aquesta pavimentació, doncs, correctament, perquè, doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat, i realment, doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
1: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
0: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona, doncs, que està pitjor realment, doncs, del tema del paviment, i que, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent, doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs, és una zona de connexió i que realment, doncs, era molt necessari.
1: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
0: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs, hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi ha una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyament en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet, doncs, treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
1: Durada d'aquestes obres?
0: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè, doncs, a vegades quan fem temes de paviment, doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que, doncs, pot ser que ens redireixi el tema.
2: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 9 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Suposa un increment d'un 26,3% respecte al contracte anterior. Permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. Escoltarem les paraules d'Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies. I també avui parlarem de les PAU, de les proves d'accés a la universitat. Un centenar d'alumnes de Sant Andreu de la Barca, dels dos instituts, del Mossèn Roig i del Palau, afronten aquesta setmana les proves d'accés a la universitat. I avui a l'InfoSap també farem referència a la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca participa aquest dimarts en el dispositiu especial de la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Entrevistarem el president de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, Albert Santos. I també parlarem d'altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Emilian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen. Molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, és una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, SOM i en Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Un total de 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, una de les cites acadèmiques més importants per als estudiants que volen continuar la seva formació universitària. Dels alumnes que es presentaran als exàmens, 40 són estudiants de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau. Tots ells es desplaçaran durant els 3 dies de proves fins al campus nord de la universitat situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Per facilitar els desplaçaments i garantir que els joves puguin arribar als exàmens a les millors condicions, l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha posat en marxa un servei especial de transport. El consistori disposarà d'un autocar per cadascun dels dos instituts durant les 3 jornades de les PAU, una mesura que permetrà traslladar la totalitat de l'alumnat fins al centre universitari. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha destacat la importància d'acompanyar els estudiants en un moment clau del seu recorregut acadèmic.
3: Els 100 alumnes dels nostres instituts de Sant Andreu de la Barca que faran les PAU, sobretot transmetre tota l'energia, el suport i la tranquil·litat, tota la que puguin tenir, perquè estic ben convençuda que la feina ja la tenen feta, que s'han esforçat molt durant els cursos de batxillerat per poder fer les PAU amb les màximes garanties i satisfacció, i per tant, doncs, molta sort i molts encerts en aquestes proves, que sabem que són una angoixa i són 3 dies molt intensos, però que de ben segur confiem que aniran bé i que tothom tindrà els resultats que s'espera, o això esperem, no?
1: Des de la seva regidoria suposo que també un missatge de tranquil·litat, no? Han estudiat durant tot el curs, per tant, tranquil·litat i a trobar la millor nota.
3: Exacte, ells la feina segur que ja la tenen feta. Per part de l'Ajuntament sí que hem volgut garantir que almenys el viatge des de Sant Andreu de la Barca fins a la universitat on fan les PAU sigui doncs el més tranquil possible i agradable, i és per això que l'Ajuntament posa l'autocar durant els 3 dies de les PAU perquè l'alumnat de Sant Andreu pugui anar fins a l'UPC en aquest cas, i bé, no?, que faci, com deia, aquest viatge el més agradable possible dintre de les casuístiques.
1: Les proves de la selectivitat es desenvoluparan durant 3 dies i representen un pas determinant per l'accés als estudis universitaris. 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca, 40 de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau comencen aquest dimarts les proves de les PAU, que s'allargaran fins al proper dijous. I davant de l'inici de les PAU, de les proves per accedir a la universitat, hem preguntat als diferents professors dels dos instituts de Sant Andreu de la Barca, l'Institut Montserrat Roig i també l'Institut El Palau, sobre consells per tal d'afrontar aquests exàmens, consells de cara als alumnes. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: Tret de sortida a les proves d'accés a la universitat, la selectivitat 2026 ha iniciat aquest dimarts 9 de juny i s'allargarà fins al dijous. Davant d'aquest repte lectiu, el professorat responsable de batxillerat dels instituts de Sant Andreu de la Barca ha enviat un missatge de tranquil·litat a l'alumnat que s'hi presenta. La coordinadora de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, Cristina Sanz, explica que enguany no hi ha canvis respecte a l'any passat.
5: Però aquest any no hi ha canvis respecte a l'any passat. Es manté el format d'exàmens, però sí que l'any passat hi van haver canvis. Hi van haver canvis en la opcionalitat de les preguntes. Els anys anteriors hi havia com més flexibilitat a l'hora d'escollir preguntes, i fins i tot en algunes matèries els alumnes podien deixar apartada una part del temari perquè deien, puc escollir una altra cosa, això ho deixo de banda, i retallaven una mica el temari per estudiar. Però a partir de l'any passat es va limitar molt aquesta opcionalitat, cosa que implicava, doncs, en matèries com biologia o d'altres, estudiar molt més perquè hi ha molt més temari. En el cas de llengües, desapareixien també l'any passat, van desaparèixer les lectures obligatòries, no?, que tots els alumnes de Catalunya llegien els mateixos llibres i aquells llibres entraven a les PAU. Ara han desaparegut les lectures obligatòries i fan preguntes de literatura molt generals, molt, molt random, que diuen els alumnes. Poden preguntar qualsevol cosa. Llavors,
6: esperats. Serà pels vols de la 1 del migdia, quan es preveu que el Papa Lleó XIV surti al balcó que tinc a darrere de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat, i també per beneir a les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el Cremallera i l'Aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II el 1982.
7: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera, i per sort el temps d'alguna manera s'està comportant, perquè deu fer encara una mica de fresca, i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:15 a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania, o la benedicció papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem, tot seguit, en directe, amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
8: Doncs sí, molt bon dia. Molta emoció. Comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I els esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia. Les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Conxita, molt bon dia.
10: Bon dia.
8: Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el papa a Montserrat.
9: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'Escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes per nosaltres, pels cristians.
8: Vas anar ahir a la vella de l'Estadi Olímpic?
9: Mira, jo no hi vaig poder hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular.
10: Com va ser.
9: Sí, exacte.
8: Qui s'hi va anar a la vella és la Conxita. Conxita, sí. Com ho vas passar ahir?
11: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, bueno, les persones que van interpretar dues cançons, tothom, no sé, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre. Va estar molt bé.
8: I ara veiem que la gent està començant a arribar, i jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a l'abadia de Montserrat.
11: Bé, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural, amb molta gent de molts països, i aleshores aquesta és la importància, de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
8: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
11: Sí, i tant. Sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't, la fe, l'esperit que portem a dins.
8: I molts joves, no?
11: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. Doncs els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
8: Doncs, Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
10: Perfecte, gràcies.
8: Nosaltres els deixem que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.
7: Molt bé, Eva, i que tinguin, sobretot, un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó, i també molta seguretat, no?
12: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre la Badia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó 14 ha volgut incloure en la seva visita a Barcelona i Catalunya aquesta presó. Brians 1, és el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del papa a Sant Esteve de Rovires, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí, unes 80 persones esperaran el papa, són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ajúdame a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran arribar al papa. Són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. Després d'aquesta conversa entre el papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virolai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del papa aquí a Brians 1 i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el papa aquí, a les portes de la presó Brians 1, a Sant Esteve de Rovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
7: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el papa Lleó XIV amb aquests reclusos i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
13: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
14: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vegada más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
13: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
7: Però el primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Ha visitat o va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català i el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
14: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
7: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquest recurs s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Vuit minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori. S'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. 2 gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
15: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los 2 goles, nos ha hecho daño y luego se ha puesto por delante. Pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
7: I nou capítol en la mala maró entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
16: Ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
7: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doblet i també van marcar Salma Parayuelo, Clàudia Pina i Aina Bonmatí. I Aitana Bonmatí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC12 amb Sergi Amat.
17: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
18: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie desea el mal del Nàstic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? Y ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
17: Fàbregas ha sigut l'última a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
19: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
17: Precaució del Faro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.
18: Que dignifique este banquillo, que tendrá una grandísima oportunidad, que es un club histórico, que en esta categoría está entre los top, más allá de que este año es verdad que se han pasado apuros y angustias de los que no están acostumbrados.
17: Al to, al tracte proper i sobretot no caure al pou de la segona federació, suficient per tancar bé la seva etapa.
7: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. L'Endansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona per acostar al públic la natura i la història. El Cultura en família també durà espectacles a diferents espais de la ciutat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser, assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians 1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100 a 67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires. De fet, n'hi ha un munt de cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora a la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda. Una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 9:45 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament en Passeig de Gràcia amb Rosselló i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7 quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 9:45 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja, en aquest punt, per la visita del Papa, també. Per tant, hi connectem en directe amb en Lluís Sánchez i en Sergi Lladó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure quatre gotes i continua. Continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure quatre gotes i continua aquest dia gris que esperem que, doncs, marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 11:45 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria.

0: tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho vèiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure el detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada, que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
2: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dos recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota l'ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a l'ornamentació floral, també els murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí a la presó Brians 1 cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran unes 80 persones. La majoria són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que es fan aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que el Lleó XIV mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts, ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, 4:45, el papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona. Un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Ovinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra

0: de l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. Aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el Papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Ovinso. Xavier, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que aneu bastant atrafegats, crec.
1: Bon dia, una mica, sí.
0: Davant l'oportunitat de parlar cara a cara amb el Papa, què li explicareu del vostre dia a dia? Quin és el missatge que li voleu transmetre, vaja?
1: Li volem transmetre algú senzill, i és que les vides que tenem són vides que estan molt trencades, molt les persones que ens arriben molt marcades per situacions complexes de llarga durada, i darrere aquestes persones en moltes ocasions hi ha famílies que també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força, molta força, la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb trastorns de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment, haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a construir futurs.
0: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
1: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que ja seran d'acord totes les entitats que estaran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només cridin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa, i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions? Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'un altaveu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat, i és important que la mirada que tenim sobre aquest àmbit també canviï a nivell social.
0: Doncs tant de bo sigui així, Xavier, que vagi molt bé aquesta trobada, i això, enhorabona, perquè com a mínim algú ha posat en vosaltres aquest focus. Gràcies per atendre'ns aquest matí, i que vagi molt, molt bé, de veritat.
1: Moltes gràcies.
0: Més coses. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va ser ahir, i va plegar unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
2: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïllar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
3: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
2: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 9, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment, i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És moment per la crònica esportiva. Cristina Álvarez, ben tornada.
3: Ben rebuda.
0: Contundent victòria del Barça en l'estrena a les semifinals de l'ACB.
3: Sí, va guanyar davant el Tenerife de forma còmoda per 100-67 i suma, doncs, el primer punt dels 3 que necessita per ser a la final. Demà, segon assalt. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria abans de viatjar cap a la Laguna. Ahir al Palau, els de Xavi Pasqual van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pasqual es mostrava satisfet amb l'actuació de

0: possibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
1: No sé què dir, o sigui, dint paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
2: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que seran de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
0: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
3: S'ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los dos goles, nos ha hecho daño. Y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
0: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
4: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
5: Va, creuem els dits.
0: Vinga.
5: Gràcies, Cristina.
0: Fins demà.
5: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al circ, l'humor o les experiències immersives. Roy Ellis, Mazzoni, Saperrate, Sibaritas i la Maria encapçalen la 14a edició del Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. Els exteriors del recinte acolliran 4 dimecres de concerts i sopars a la fresca amb un cartell que combina artistes consolidats i noves veus. La Rauxa i Sibarita seran els encarregats d'inaugurar la festa el 8 de juliol, mentre el colofó final el posarà Roy Ellis i l'Espardenya Criu el dia 29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu. Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brianzú aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó 14 també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dimecres, dia 10 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del nou contracte de les escoles bressol municipals, que incorpora més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Escoltarem les paraules de la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Avui preguntarem als santandreuencs i les santandreuenques sobre la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Per tant, escoltarem l'opinió de santandreuencs i santandreuenques sobre aquesta qüestió. Hem de recordar que també voluntaris de la Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca estan participant en el dispositiu especial de la visita del Papa Lleó XIV. Avui seguirem parlant de les activitats de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, activitats que van arrencar dilluns, finalitzaran diumenge amb la Fira del Vermut i dissabte amb la Fira del Vi, i avui escoltarem l'entrevista amb l'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis, Joan Soler, que va estar present en aquesta Fira del Vi aquest dimarts a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, i avui doncs escoltarem l'entrevista que realitzàvem en el dia d'ahir. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de l'associació de veïns del barri de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca i de les diferents activitats que organitzaran properament. Tindrem l'espai del dial interior amb els companys de la xarxa ràdio, i també avui tindrem altres històries en aquest Via Directa, com per exemple l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio. Tot això molt més en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol, i evidentment seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem, i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
2: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat, i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx, i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants, i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: Els actes de la Fira del Vi continuen a Sant Andreu de la Barca. Aquest dimarts, l'enòleg Joan Soler, del celler Exhibis, va estar present a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert fent una presentació dels quatre vins d'aquest celler amb D.O. Pla de Bages.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una, parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és Macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Falou de Líder, que es venien cabernets, merlots, cirats, chardonnays, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona, els vins quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu a Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de quan m'has dit explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història. I quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort, després el vi no el disgustaries bé. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesano.
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar-ho al poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això també és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més, fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: Molta proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: I els actes de la Fira del Vi continuaran al llarg del cap de setmana, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: No, sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: I els actes de la Fira del Vi van arrencar dilluns amb la presentació de la DO Pla de Bages, la denominació d'origen protagonista aquest any a la Fira del Vi. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
4: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
0: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
4: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, estan present.
0: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
4: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
0: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
4: Bé, el Bages és una zona, una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
0: Una DEO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DEO.
4: Bé, a la DEO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
0: Per tant, tenim el futur assegurat?
4: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
0: Per tant, com s'imagina la DEO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
4: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
0: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
4: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor i importància en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
0: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
4: Pel que fa al canvi climàtic, ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil, estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya, pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
0: Com a vicepresident de la DEO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DEO?
4: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
5: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tota aquesta, tot aquests mil anys d'història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Doble de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra, eh? Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc, el meu pare era andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
0: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
5: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la de Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, i però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Doble de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
5: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom. L'any 1594 es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, és un vi blanc fet de Macabeu i Picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs, la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines. Les tines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no?, i a més l'estil de vinificada en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
0: vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
5: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop.
5: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi, eh?
0: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
3: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Continuem amb d'altres informacions en aquesta Via Directa, tot seguit l'espai de nutrició dels companys de la xarxa ràdio.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: My Nutritionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. Uh-huh. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre colàgen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé i és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia jo explotaré. Dius,
1: home,
2: un dia
1: veure,
2: jo explotaré.
1: Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenem...

0: moltes arrugues, moltes, totes les que hi pugui i més, perquè això voldrà dir que Vic, no? I que i ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues tots i totes els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí,
0: és millor no dir-li. Per exemple, ai, mira,
1: se
0: t'ha cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no? Sí. Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Mira, que t'has tacat els pantalons? Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes. O no m'agrada el color de cabell. O, ostres, estàs molt envellida. O, no, o sigui, aquestes opinions que ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar. Perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant. I moltes vegades pot afectar molt malament. Perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això. I que, per tant, que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Pidi, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió, no sé si estic fent una reflexió molt però a mi que una persona que no conec de res em digui algo sobre mi, no m'importa, però ostres, que m'ho digui algú que conec, potser m'afecta una mica més, no? Sí. Per tant, allò de no, és que a mi m'agrada ser sincer, bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis. Exacte. I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones, perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això sí. Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etcètera, etcètera. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix. Sí. Llavors venen totes coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
0: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. Ah, tota una sèrie de suplements.
0: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves,
1: sí?
0: No? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no? I que per tant doncs, és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no? Per aquest motiu, al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos, com alguns teixits del cos, doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
0: Exacte, sí. O sigui, sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, especialment a partir dels 30-40, doncs aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida. No t'està passant algo diferent. O sigui, simplement és que el teu cos decideix que... decideix. O sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé, què passa, o sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè, clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, vale? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix, és a dir, se desfà i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment, fa algo aquest

0: consum de col·làgen, alguns hidrolitzats puntuals en tractaments puntuals de 6-8 setmanes poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per algun, alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen. Sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no? Doncs, val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna. D'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que l'Anna li ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums. Sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell, i ara em vaig a dir algun altre, prendre alcohol, fumar,
1: clar.
0: Val? El consum alt d'ultraprocessats, amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no? Estic com cremant, per molt que hi posi aigua, val? O sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·làgen?
0: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs, poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·làgen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
0: De res.
1: Un peto.
0: Un peto molt gran.
2: Continguts en xarxa.
3: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que també escoltem aquí en el Via Directa. Tot seguit continuem amb més informacions en aquest Via Directa d'avui dimecres, dia 10 de juny.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I davant de la visita del Papa Lleó XIV, hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què n'opinen d'aquesta visita. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
5: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
6: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
5: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
6: A veure, la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
5: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
6: No.
5: Quina és la teva opinió sobre el paper del papa i de l'Església en la societat actual?
6: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipar una mica el tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no surt a la foto veient el papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
5: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
6: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
5: Què significa per vostè la visita del papa?
7: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
5: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu, no?
7: No, sóc laic.
5: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
7: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
5: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofília, què li sembla aquest papa?
7: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Vull dir, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Ja, per mi és un muntatge, això.
5: Què opina vostè de la visita del papa a Barcelona?
8: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
5: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
8: Perfectamente, sí.
5: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
8: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
5: ¿Fe le ayudó?
8: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... soy como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
5: ¿Qué cree que representa hoy en día, en el siglo XXI, una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
8: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
5: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
8: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
5: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
8: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
5: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
9: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
5: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita al Papa?
9: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
5: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
9: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
5: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
9: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
5: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
3: Hem preguntat als santandereencs i les santandereenques la seva opinió sobre la visita del Papa Lleó XIV aquest dimarts. També parlàvem amb Albert Santos, president de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, que aquests dies voluntaris de Sant Andreu de la Barca estan participant en aquesta visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona, realitzant suport de logística.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ha posat en marxa un programa d'activitats festives per dinamitzar el barri durant els mesos d'estiu i fomentar la participació ciutadana. L'entitat ha preparat una proposta d'oci adreçada a tots els públics amb l'objectiu de crear espais de convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. La programació arrencarà aquest diumenge 14 de juny amb un concert vermut i continuarà amb un sopar a la fresca coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. Les activitats es complementaran el 18 de juliol amb un tardeo a Villamaria. Des de l'associació, Marta Montejo destaca que aquestes iniciatives busquen donar vida al barri i oferir alternatives lúdiques perquè els veïns i veïnes puguin gaudir l'estiu en un ambient proper i participatiu.
10: Bueno, venen dos grups a tocar. És una noia que ve amb un noi que és teclista i després ve un altre noi que és ell amb la guitarra i canta. Que són, els dos són d'aquí del poble, els dos grups. I bueno, volíem fomentar això als músics locals i després fer un vermut a la plaça amb veïns, amics i de més.
5: Per què heu apostat per un format de concert vermut, que és una proposta que combina música en directe, ambient festiu?
10: Bueno, majoritàriament perquè a la plaça nosaltres som... Bueno, la majoria és gent gran. Aleshores, creiem que algú que és de matí, que és de... no molestes tant, és una plaça que és tancada, llavors no molestes. Després també, bueno, per fer pues, un concert, creiem que és millor el matí, un diumenge, tothom està més relaxat, és, bueno, creiem que era una bona idea.
5: Què representa per vosaltres, per l'associació, poder omplir la plaça de la Pau, sobretot de música i també d'activitats pels veïns?
10: Home, a nosaltres, clar, fer coses a la plaça, antigament s'havia fet, els que porten més anys sí que ho han viscut, que es feien moltes coses a la plaça, era un punt important i unes bones festes dintre de Sant Andreu, i doncs, nosaltres volem retomar una mica tot això, i llavors ens agradaria que estigués tota la plaça plena, no només dels veïns i dels amics, sinó de tota la gent de Sant Andreu.
5: Per què s'han seleccionat aquests artistes d'aquest diumenge? Em comentaves que són locals, Lucía Ruiz, Salva i Joel.
10: Sí, mira, nosaltres vam posar, no coneixem ningú, llavors vam posar cartells pel poble i a l'escola de música i vam posar cartells que es buscaven músics locals. I llavors doncs, van trucar aquesta noia i després va trucar el Salva també. La Lucía és una noia és joveneta, em sembla que té 18-19 anys, i llavors pues, bueno, ella comença ara. I el Salva és un noi que ja havia tingut ell el seu grup feia molt de temps i ara pues, bueno, pues ho fa com a hobby. I llavors pues, es van oferir i nosaltres encantats.
5: Uh-huh. Aquest concert vermut no és la primera vegada que es fa. De fet, crec que és la segona edició, oi?
10: Sí, l'any passat ja ho vam fer. I llavors bueno, va vindre un noi que vivia a la plaça i els seus sogres encara hi viuen i llavors pues, bueno, ens va fer el favor de vindre a fer-ho ell.
5: Com va funcionar el primer cop? Perquè torneu a pensar-hi en fer un segon cop i com voleu que funcioni aquest?
10: Bueno, la veritat que va funcionar bastant bé, era el primer acte que fèiem, no n'havíem fet cap, i la veritat que va funcionar bastant bé, va vindre força gent, i bueno, esperem que aquest any es torni a repetir i si se suma més gent, doncs millor.
5: Aquest concert vermut és el primer esdeveniment de la vostra associació que obre l'estiu, el programa d'estiu. Explica'ns, hi haurà algun altre acte de cara al juliol?
10: Bueno, primer també, després d'aquest vermut, tenim la verbena de Sant Joan, que bueno, això més que res és pels veïns, que baixem a la plaça després de la bruixa del senyor Nau. I després al juliol volem fer un tardeo a Villa Maria, que també seria el segon que fem.
5: Per entrar en profunditat sobre el tema de Sant Joan, això ja és una tradició que porta anys, el tema de la bruixa. Explica'ns en què consisteix una mica, amb qui ho feu, amb els diables, explica'ns una miqueta.
10: Bueno, la bruixa la fan ells, la fan els diables fan els diables de Sant Andreu. Nosaltres el que fem és que quan ells ja marxen, clar, perquè no, nosaltres no podem muntar res, perquè és tota la plaça la que utilitzen, després nosaltres baixem i llavors posem les taules i bueno, fem la verbena amb els veïns.
5: Per la gent que ens estigui sentint i digui, ostres, doncs potser m'interessa aquest pla per acostar-me per la Revetlla, en què consistirà, quines coses podran trobar, quins horaris, què es farà?
10: Bueno, quan acaba la bruixa, més o menys, són sobre les 9, 9 i mitja, llavors nosaltres llavors posem les taules. Llavors, qui vulgui, pues, es posi en contacte amb l'associació, per Instagram o per mail o això, i que ens diguin que volen vindre a sopar i cap problema.
5: S'ha de reservar taula?
10: Sí, perquè bueno, tenim que demanar taules a l'Ajuntament, llavors és per tindre un càlcul més o menys de la gent que vindrà.
5: Uh-huh. Això serà un sopar a la fresca, no m'imagino?
10: Exacte.
5: Hi haurà música?
10: Sí, però música amb un aparell de música, no hi haurà ningú grup ni res.
5: Després d'això ens comentes que hi haurà un tardeo a Villa Maria. Explica'ns una miqueta.
10: Sí, bueno, nosaltres ho hem demanat, estem esperant l'autorització de l'Ajuntament i llavors hi vindrà un DJ i llavors són bueno, música de pues, la que es porten a les tardeos de 80-90 i això des de les 5 i mitja de la tarda fins a les 10 de la nit.
5: Això quin dia serà?
10: El 18 de juliol.
5: 18 de juliol, tardeo a Villa Maria, que ens expliques que serà temàtic dels 80-90.
10: Sí, uh-huh. Bueno, i 2000, allò una mica...
5: Una miqueta per tot el públic.
10: Sí.
5: Tampoc és... O sigui, també, això també ja s'havia fet alguna altra vegada.
10: Sí, és la segona vegada també que es fa. Traient de les festes, eh? O sigui, es fa... Si no, seria la tercera vegada. El tardeo i el vermut. Però, clar, l'altre ho englobo dintre del que són les festes de l'associació.
5: Quin missatge voldríeu enviar als veïns perquè s'acostin i s'animin en aquestes activitats que feu, tant el tardeo com el vermut, com el Revetlla Sant Joan?
10: Bueno, pues, voldríem demanar als veïns de la plaça i als veïns en general de Sant Andreu que s'animin a participar en les festes de barri, que al final és... el que antigament es feia, i crec que és una bona manera d'ajuntar veïns i amics.
5: Imagino que la vostra voluntat des de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau és recuperar aquestes festes de barri?
10: Sí, sí, exacte, el que et comentava, no? És festes que s'han fet tota la vida i que, pues que, bueno, que crec que és maco tornar a agafar-les.
5: Explica'ns una miqueta quin paper tenen els voluntaris, els veïns del barri, l'organització d'esdeveniments com aquests que ens expliques.
10: Bueno, pues mira, vam començar ara farà 3 anys, van començar pues, 3 persones, que eren els 3 càrrecs de la Junta, i després bueno, ens hem anat sumant pues, per ajudar, i bueno, pues, és tot desinteressat, clar, és, fas pues, el que pots en els teus moments lliures, i bueno, i això hi demanem, després també demanem ajudar als veïns que potser no estan activament a la Junta, però bueno, que sempre donen un cop de mà.
5: Com d'important és que la gent s'associï i participi amb una quota, ni que sigui simbòlica per l'associació?
10: Home, és important perquè pensa que amb aquests diners, que és una quota molt, molt, molt ridícula, que és anual, nosaltres podem fer moltes coses, perquè bueno, doncs això, doncs fas coses pels nens, fas coses per la gent gran, per la gent jove, és al final fer una mica, contra més diners tens, més coses pots fer al final.
5: Després d'aquest concert vermut d'aquest diumenge, Sant Joan, la Revetlla, després el Tardeu Villa Maria, ja han previstes altres coses des de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau pels pròxims mesos?
10: Sí, nosaltres les nostres festes són al setembre, coincidint amb el Dia de la Pau, i aquest any em sembla que cau 19-20 de setembre, i bueno, doncs, també volem fer festes dissabte i diumenge.
5: Doncs si voleu fer una crida que la gent participi sobretot a la d'aquest diumenge i de cara a la Revetlla de Sant Joan, que és la que queda més a prop.
10: Vale, pues jo el que diria és això, que tothom que s'animi, que vingui a la plaça, que passi, que escolti bona música i que es prengui un vermut.
5: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau anima a tota la ciutadania a participar en aquestes activitats pensades per compartir i fer barri. Una programació estiuenca que convertirà els espais del barri en punts de trobada, convivència i festa.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Avui és dimecres, això vol dir que avui dimecres, en el programa del Via Directa, escoltem l'espai del Dial Interior, amb la xarxa ràdio.
11: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla? Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Hola, Ramon.
1: Hola.
0: Quin menú tenim avui?
1: Doncs, oita, però escolta'm, on és el Sergi?
0: En Sergi, doncs, en Sergi ha tingut una incapacitació.
1: Diguem-ne
0: que, sí, ha entrat per un forat de cuc i està en una altra dimensió, però hi ha la possibilitat de que el recuperem durant el programa. El que passa que no serà exactament el mateix.
2: Estoy aquí. Estic aquí.
0: Atenció, estic aquí. Atenció. Diu que és en Sergi, però la veu sembla una mica desgastada.
1: No sé, jo noto una presència per aquí, però no sé.
0: Mirarem en el transcurs del programa a veure si el podem recuperar d'aquest llim interdimensional i a veure si ens torna en Sergi que coneixíem, eh?
1: Veurem què passa.
0: Al tanto.
1: Però mira tu, aquí avui tindrem una entrevista amb en Dani Mikuros que ens parlarà sobre la medicina tradicional xinesa. Després el trivial de frases reflexives i la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Fantàstic. Doncs què, ens hi posem?
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs ja tenim aquí en Dani Mir. Hola, Dani, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Bueno, un plaer tenir-te. En Dani és professor de medicina tradicional xinesa, formador. Explica'ns una mica.
3: Bé, el que faig. Sí, doncs em dedico a ensenyar, també em dedico a la terapèutica, per tant, una de les meves vessants, treballo en dos centres mèdics i en un centre de fisioteràpia en el qual jo hi faig acupuntura i em dedico a tractar, a ajudar la gent, i després ensenyar, doncs, medicina tradicional xinesa, que és una de les vessants que m'agrada més. Més que res, doncs, intentar transmetre una medicina ancestral i també no només per al que la practica, sinó que mica en mica, doncs, es vagi transmetent el coneixement, la manera d'entendre la vida, la manera de pensar que no som una sola cosa, sinó que estem en contacte amb un... som un petit microcosmos entorn amb el macrocosmos, doncs.
0: Fantàstic. Tens l'escola, a veure si ho pronuncio bé, Liu Jing?
3: Sí, Liu. Sí, Liu voldria dir sis i jing, o sigui, pinyin en xinès vol dir deletreo, de letreig, jing podria ser diverses coses, en aquest cas vol dir o meridià o gran nivell energètic, i es tradueix com a sis energies.
0: Vale, la primera escola, si no vaig errat, de formació en medicina tradicional xinesa a la comarca.
3: És que això m'ho han dit diverses vegades i no ho he mirat mai. Suposo que sí, però no ho he mirat mai. La majoria d'escoles totes estan a Barcelona o a l'àrea metropolitana, però no ho he mirat mai.
0: Bueno, d'entrada considerarem que sí.
3: Va,
0: explica'ns una mica, Dani, com vas arribar? El teu primer contacte amb la medicina tradicional xinesa, com va ser i què va despertar l'interès en tu?
3: Mira, em va bé, el primer curs que faig es diu, és especialitat d'acupuntura, però em poso oriental, és a dir, sí que l'origen és medicina tradicional xinesa, però jo el primer contacte és a través de coreans. De petit ja sempre m'han agradat les arts marcials, el taekwondo, era com una mica... Doncs m'agradava aquesta cultura, no? I fins i tot tastar-la, és a dir, per exemple, anàvem a un torneig i quan guanyaves un trofeu, doncs se't quedaven el trofeu. Perquè tu eres un nen, imagina't, amb 10 anys i et donaven una copa, estaves content, i després el professor, era en Ju, venia i... No, la copa és per al club, és per nosaltres, perquè tot el que saps t'ho he ensenyat jo. I, bueno, és una, i aquí és quan començo aquest contacte. Després, moments de la vida, doncs, em marxo, torno a venir. Després començo jo, de jove, a tenir dolors musculars, molts de dolors musculars adolescent. Era celíac, no ho sabia, vaig saber, ara en tinc 51, que era als 36 anys que era celíac, vull dir, vaig tardar molts anys, eh? Només que l'acupuntura m'alleujava molt, em millorava molt. Després anava, vaig començar com a pacient. I també amb gent coreana, gent d'aquí, o gent xinesa, havia voltat molt, havia fet moltes altres coses que també dins cadascú t'ajuda el millor que sap. Però bueno, vaig començar com a pacient. I a partir de És a dir, a mi, i després, a poc a poc, a través del germà d'aquest entrenador, em va començar a ensenyar-me a punxar a mi mateix. És a dir, jo abans d'estudiar medicina xinesa em vaig començar a punxar.
0: Home, un temerari, eh?
3: I ja quan portava uns quants anys que em feia, em clavava agulles, jo anava amb un acupuntor també, i em deia, bueno, doncs punxa't aquí, punxa't allà, allà on et fa mal, doncs punxar-te d'aquesta manera, i jo vaig començar així. I després, doncs, amb els anys, vaig començar ja a estudiar medicina xinesa fins que vaig anar a Mataró, era jove encara, molt jovenet, i em vaig fer una formació que eren quasi 5 anys, bastant àmplia, i després vaig anar a Xina. I a Xina no vaig estar molt de temps, eh? A Xina vam fer uns cursos, anàvem als hospitals, i després vam fer un examen internacional que la fa la World Federation of Societies de Medicina Xinesa, i que, bueno, són 3 dies que estàs... nosaltres ho fan, em sembla, l'Anjou i a Beijing, i nosaltres vam anar a Beijing, i et donen com una titulació vàlida en més de 60 països.
4: Val, si estaríem parlant de la titulació més pròxima...
3: Més internacional, potser, tot i que aquí no té validesa. Però, bueno, t'obre portes, eh? Jo treballo, és a dir, amb 2 centres mèdics que són privats, perquè l'acupuntura aquí, de moment, malauradament, només la pots fer en centres privats, però t'obre portes, vull dir, sí.
0: Val. Perquè, esclar, parla'ns una mica d'aquest viatge que vas fer a Xina, que dius que va ser breu, però perquè la cultura xinesa o asiàtica, incloent la coreana, té una mentalitat que ja des d'aquí es veu que és sensiblement diferent a la nostra.
3: Sí.
0: No? Aleshores, per ser acupuntor o per dedicar-te a la medicina tradicional xinesa, cal abraçar aquest canvi de mentalitat, cal obrir-se aquesta perspectiva més oriental que ens sembla tan diferent a l'occidental?
3: A veure, per mi, clar, la paraula cal, no ho sé si cal realment a tothom. Per mi sí que cal, perquè és una manera només, no només de practicar la medicina xinesa, sinó és una manera d'entendre la vida. És una... Però aquí hi hauria també filosofies o maneres de pensar similars, eh? Per exemple, Hernán Hesse, no sé si l'heu llegit una mica, és igual, hi ha moltíssima gent que té aquesta manera, i fins i tot hi ha religions que depèn de què llegeixes, també te fan veure que no ets tu sol aquí al món, etc. Després, i que estem, que nosaltres som naturalesa. Després, si ho fas des d'aquesta perspectiva de practicar la medicina xinesa, té uns resultats molt, molt bons, millors. És a dir, es pot practicar acupuntura, que acupuntura és només una branca de la medicina xinesa, es pot practicar acupuntura d'una manera més occidental, que seria una visió més, diguem, del problema que un té. Per exemple, una cervicàlgia, doncs la pots tractar només mirant les cervicals. En canvi, la medicina xinesa et fa entendre que som un tot, que està en contacte amb aquest gran univers, i que no només mirem la cervical, sinó que mirem, doncs, el seu estat emocional, mirem com està amb si mateix, amb el seu entorn, la climatologia, el seu lloc de treball, la postura, etc. Després, si es pot fer des de aquesta visió, aquesta cultura, doncs molt millor.
0: Va, des d'aquest paradigma, justament, fins a quin punt, donada la teva experiència, una malaltia o un trastorn o una dolència pot ser una oportunitat de creixement personal o de descobriment d'un mateix?
3: Sí, és una gran oportunitat. És a dir, sempre, normalment, és com una crisi, és una malaltia és una crisi, és un moment que et pot despertar consciència. Una vegada una pacient, jo a vegades soc molt directe parlant, em va dir, ostres, diu, com ho puc fer per deixar de fumar? Home, deixar de fumar, doncs és molt simple un mateix, però a vegades també pot ser alhora molt complicat, és com, no tot és després de dir que agafar consciència, és a dir que el paquet de cigarretes et digui que provoca càncer o que és dolent, això és coneixement, però no t'ajuda a agafar consciència. A vegades el coneixement t'ajuda, però no necessàriament. Després, quan ja ho integres, això sí que és ja agafar consciència, i després deixaries de fumar ben bé, perquè és integrar el per què tu acabes, no perquè sí, diguem, sinó agafar aquesta consciència, t'ajuda en aquest sentit. No sé si...
4: Va, sí, s'entén perfectament. Va, ara imagineu una persona que diguem-ne, té una dolència i no sap per quina teràpia alternativa. De moment l'englobaré dins el pack de teràpies alternatives.
3: Sí, sí.
4: Per què? Per què acupuntura? Tu què li diries? Mira, l'acupuntura te la recomano per aquests motius.
3: Bueno, l'acupuntura és una gran eina que té també les seves limitacions. El que passa que l'acupuntura què fa? Si miréssim des d'un punt, ells et diuen que mou el chi, que es tradueix com energia vital, chue, que es traduïa com a sang, líquids corporals, el jingye... Però, en realitat, si ho mirem també des d'un punt de vista científic, perquè aquí, diguem, la gent també ho entengui més, quan tu introdueixes una agulla al cos, el cos se sent agredit i es defensa. Després, generem endorfines. Endorfines les posaríem dins un paquet on hi podria haver neurotransmissors, i podrien ser, diguem, bueno, neurotransmissors, diguem, hormones de benestar, n'hi ha que són antiinflamatòries, n'hi ha que són sedants, et relaxen molt. Després estàs com intervinguent amb la part física, és a dir, nosaltres punxem els músculs, els tendons, la pell, però estàs interactuant entre la, diguem, sistema nerviós perifèric que enllaça amb l'entèric, és a dir, tot el que hi hauria, doncs, budells, respiració, etc., i el sistema nerviós central. Després és una manera bastant integral de tractar el cos, amb les seves limitacions, és a dir, amb patologies molt i molt greus, com podria ser un càncer, l'acupuntura podria ser una eina de suport o com un segon tractament, paral·lelament amb altres, siguin ja de la medicina al·lopàtica tractaments que et puguin fer aquí, com també altres tractaments alternatius, mirant com viu una cèl·lula tumoral, com viu una cèl·lula cancerígena i què hem de fer des d'un punt de vista de la nutrició, per exemple,
4: Va, seria un cas de complementari.
3: Sí, complementari.
4: Val. Sí que és veritat que jo, pel que tinc entès, de tot aquest ventall que hi ha de les teràpies denominades alternatives, em sembla que és l'única, l'acupuntura o la medicina xinesa, que està recolzada per l'Organització Mundial de la Salut com a complement de certes afeccions i dolències. Dani, si hi ha algú que tingués interès en formar-se en acupuntura a la Liujing, ens pots fer 5 cèntims del que ofereixes en aquesta formació?
3: Bueno, jo intento. Malauradament, clar, no tenim aquí, no tenim una normativa a Espanya, diguem, i a Catalunya. Després, què passa? Que el que hem de fer és intentar, els que ens hi dediquem, fer unes formacions molt rigoroses. Després, jo el que he intentat és que la Societat d'Acupuntors de Catalunya i la Societat d'Acupuntors d'Espanya, doncs, m'acreditin conforme ells el que fan és revisen el que tu ensenyes i que això, doncs, garanteix que és una formació rigorosa en defensa de l'alumnat i també els que ens estimem aquesta medicina. Després, doncs, jo el que faig és una formació de 4 anys, començo des de zero, nivell 1, posem les bases de la medicina tradicional xinesa, el que és yin yang, els 5 elements, que ja ho sé que si algú no entén res de medicina xinesa no sap ni què és yin yang ni 5 elements, però per això comencem des de la base. I després ensenyem aquestes lleis de la naturalesa, doncs, per exemple, si tinc dins de les 6 energies, doncs un és el vent, doncs si tinc, i un altre és el fred, si tinc un dolor fixe, potser, i que millora amb la temperatura o amb el moviment, segurament serà causat pel fred, i si tinc un dolor erràtic em va canviant i em ve de cop, segurament serà per vent. No vol dir el vent que tenim a fora.
4: Ah, símbols, és,
3: sí, en general. Després, doncs, primer posem una base i ja fem pràctiques des del primer dia. I molta gent es posa les mans al cap quan diu això, perquè, esclar, jo he començat primer fent pràctiques i després estudiant. Què va passar? Que quan vaig anar a estudiar, hi havia gent que portava 3 anys estudiant i no... diguem, no sabien punxar pràcticament. I jo que vaig començar, no vol dir que en sabés, però sabien manipular les agulles. Després, doncs, jo vaig pensar ja, el dia que vagis una formació això ho has de canviar, perquè s'han de fer, és a dir, és com si et anessis a treure un carnet de, no sé, d'avió, per dir alguna cosa, però que et deixen com les pràctiques molt secundàries o pel final. Després, doncs, Bé, fem pràctiques, el primer dia potser només com hem de preparar una persona per punxar-la, què hem de fer en cas de que algú es maregi o que es desmaï. Després doncs, aprenem a punxar, a manipular les agulles, etc. Segon curs ja anem, diguem, recordant aquestes bases, però iniciant-nos més cada vegada el tractament, conèixer amb més profunditat meridians. Per exemple, hi ha escoles que només fan meridians un any. Jo faig meridians a primer, meridians a segon, meridians a tercer i meridians a quart. Són 4 anys. El tercer ja seria un aprenentatge amb acupuntura clínica, és a dir, cas clínics no com els d'aquí, és a dir, acupuntura clínica oriental. I després el quart és un màster on es posa tot en comú i on fem diferents vessants i diferents eines, és a dir, que quan l'acupuntor o l'acupuntora surti d'allà tingui una caixa d'eines, de teràpies, doncs, on hi podria haver doncs, ventoses, que això ja anem fent, però és com jo sempre primer ho ensenyo i després faig la teoria. Doncs la teoria, doncs des d'auriculoteràpia també hem fet durant el tercer curs es fa auriculoteràpia, però ja hem fet durant primer i segon hem punxat i hem fet auriculoteràpia. És a dir, quan ho ensenyo ja s'ha practicat primer. És com que et vas a treure el carnet de cotxe ja sabent conduir una mica.
4: Ah, fantàstic, no, una metodologia moderna. Val, per acabar, Dani, ja llançant una mirada vista d'àguila a la societat tal com la vivim ara, tu creus que hi ha una relació entre com vivim a nivell emocional i les dolències amb les que molts pacients et venen a teràpia?
3: Sí, està estretament lligada, que això ja és de fa segles. El que passa que ara, ells diuen que vivimos en era de fuego. Després, què passa aquí? Aquí s'ajunten diverses coses. S'ajunta, és a dir, hi ha l'aspecte físic, l'emocional, i després hi ha l'espiritual. I s'ha abandonat tot, ara. El físic no entenem el que jo aquest cos, en aquesta vida, el necessito. És a dir, la medicina xinesa parla del sanbao, sanbao, san és el número 3, bao és com una cosa valuosa. Els tres tresors són el jing, que és l'essència, que aquí es podria traduir com la nostra genètica, la part més essencial d'una cosa pugui ser, i després hi ha el jing postnat, que formaria part d'aquest mateix jing, que és com es manifesta aquesta genètica. Això té a veure molt amb els hàbits de vida, els estils de vida, és a dir, aquesta genètica es manifesta depenent de com està el meu cos, de net, etc. Aquí també interactuen les emocions. Vale? L'altre seria el qi dels tres tresors i l'altre el shen. El qi ja no ho tradueixo, que bueno, seria com energia. El Shen és la meva ànima, o l'estat del meu ànim, podríem dir, es tradueix com a espíritu. Després aquí és el que nosaltres verdaderament som. I és a dir, aquí què passa? En el primer món, aquestes patologies, dic el primer món, en general el món, però no t'ensenyen a gestionar les emocions, no t'ensenyen a que tu ets més que aquest cos, i tampoc t'ensenyen a que aquest cos per això l'has de cuidar. Després, què passa aquí? Això que diuen vivimos en era de fuego, doncs veus a gent que s'exalta doncs, per trobar aparcament en un supermercat. Em trobo pacients que diuen aquestes èpoques hem passat anys enrere, èpoques de sequia, però que quan plovia em deien doncs no hem fet res perquè és que plovia, no podíem fer res, com que no podies fer res, és a dir, entendre que lo maco de la vida és els teus actes, pot ser veure sortir el sol, pot ser veure... Ja ho sé que això pot ser com dir, ostres, això és com molt poètic i molt simple, o fomentar la pau, però la pau cap a tu mateix, cap als altres, cap als teus veïns, fomentar, ajudar els altres, ajudar-te a tu mateix, fer coses maques per tu, fer coses maques pels altres, quan t'enfades intentar, doncs, saber-ho gestionar, no vol dir reprimir res, només faltaria, però saber-ho canalitzar d'una manera que no et fereixis ni a tu mateix ni ferir els altres, etc. Després, les emocions són causants de patologies, és a dir, la medicina antroposòfica, per exemple, diu que no digereix el teu tub digestiu, sinó que ets tu que digereixes amb el teu tub digestiu. Això estaria molt d'acord amb la medicina tradicional xinesa, és a dir, tu pots estar menjant una poma i digerir-la molt bé amb el teu tub digestiu, evidentment, i en canvi tu et menges una poma i et donen una mala notícia i aquella poma ja no la digereixes. Doncs, és a dir, té aquesta manera d'interactuar i de veure el cos humà com un tot. després i la vida com un tot. I per tant, les emocions són causa. Per la medicina xinesa, el desequilibri d'ells parlen de 7 passions. Depèn de si mires el buxing, que serien els 5 elements, 5, però són 7 passions que poden ser causants de patologies.
4: I de salut, entenc.
3: Sí, sí, és a dir, de trobar l'equilibri, és a dir, per això avui en dia que vivim en aquesta era de foc, que el malament puguem editar, molta gent diu, ostres, meditar, però com ho fas per meditar, que haig de fer? A vegades és només tan senzill com intentar apagar aquesta fressa que tens a dins el cap, d'aquests moviments, si arribes a casa i t'ha passat coses doncs, que no són agradables, potser que has estat malament, doncs com a mínim intentar doncs, centrar-te. Molta gent doncs, a l'inici ho fa respirant, perquè és una manera doncs, de centrar-te només en una cosa, però tenir capacitat de concentració. Jo quan era, això ja de jove, a vegades estava llegint un llibre i hi havia molt de xivarri al voltant i em deien, doncs, com és que tu pots estar llegint sense que et molesti? Bueno, jo ja hi estic acostumat, és una manera d'entendre.
4: Molt bé, doncs Dani, fantàstic, Escola Liu Jing, ho pronuncio bé?
3: Sí, molt bé, moltes gràcies.
4: Formació amb acupuntura, ara farem un petit trivial de frases reflexives, et vols quedar? Participar?
3: Sí, encantat.
4: Doncs vinga, participarem, jo us faré la proposta, en Dani i en Ramon seran els postulants i potser n'apareix algun extra de postulant, ja ho veurem sobre la marxa. Sí. Atenció, la frase, què vull? Diu, és fàcil assolir l'èxit. Diu, el que és difícil és mereixer. Opció A, Albert Camus, o Camí, o com es pronunci. Opció B, Belén Esteban. Opció C, Marcel Proust. Hagan sus apuestas.
3: En Camus.
4: Ramon?
1: En Camus, també.
4: Camus.
2: Jo dic en Marcel.
4: Qui ha parlat ara, Ramon?
2: Darth Vader.
4: Mare meva, tenim a Darth Vader aquí en el trivial de frases reflexives. Oh, que en Darth Vader en té, al llarg de la Guerra de les Galàxies, de frases reflexives, en té. Es vol identificar aquesta aparició que s'ha manifestat?
2: Doncs, bàsicament, sóc en Sergi Afònic.
4: En Sergi Afònic, val. O sigui, tota la història que he explicat d'un forat de cuc que venia d'interdimensional, me l'acaba de tirar per terra.
1: Bueno, se m'ha obert aquí el forat, el control.
4: Tu que el pots veure, en Sergi té la mateixa edat o només està afònic?
1: Jo el veig igual, físicament. Espiritualment, no sé.
2: Jo em percebo sempre igual,
4: Doncs només és en Sergi Afònic, no és en Sergi de l'any 2070 que ha vingut a través d'un portal interdimensional. Doncs, efectivament, Albert Camus. Molt bé aquesta intuïció.
2: Tongo.
4: Anem per la següent. Aquesta és molt poètica. Diu, l'amor és l'única cosa que s'ha de guanyar en aquesta vida. Tota la resta es pot aconseguir robant. Opció A, Bertín Osborne. Opció B, Albert Einstein. Opció C, Lord Byron. Hagan sus apuestas. Va, us dono una pista.
3: Com a poètica, Lord Byron, però Einstein havia fet reflexions així al final de la seva vida, per
4: sí.
3: Tant...
4: Decideix-te, Dani, quina aposta fas?
3: Jo diria l'Einstein.
4: L'Einstein, vinga.
2: Jo dic Lord Byron. Einstein sí que és cert que tenia frases brutals, sí. Molt profundes, però això pinta més Byron.
4: Vale, tenim aquí en Dani Einstein, en Darth Vader 2.0 aposta per Lord Byron, i Ramon...
1: Jo aposto per Einstein, també.
4: Per Einstein, també. Okay. Doncs el nostre apreciat Darth Vader 2.0, Sergi Pérez, s'emporta la victòria, perquè, efectivament... És una frase que va proferir en el seu moment el gran poeta anglès Lord Byron. Què us sembla? Ens dona temps per un altre?
2: I tant.
4: Doncs va, mirarem. Vinga. Aquesta frase diu... Senzilleta, Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Opció A, Tomàs Molina. Opció B, Safo. Opció C, André Malraux.
2: La pots tornar a llegir, sisplau?
4: Sí. Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Vell s'entén amb B alta, eh?
5: Alta. Sí, sí, sí.
2: Malraux.
4: Malraux, primera aposta del dia. Sí, Ramon, Dani...
5: Coincideixo. Igual, també. Sí, sí.
4: Va, doncs, amics meus, triple fallida.
1: Oh!
4: Va ser la poetessa grega Safo. Sí, veig que Tomàs Molina no, eh? No ha acabat de quallar. Vinga, anem a fer l'última, si us sembla bé, una de molt breu. Molt breu. Diu, allò ordinari és transcendent. Opció A, Taisen de Shimaru. Opció C, opció B, perdó, Cioran.
2: Ostres.
4: I opció C, Schopenhauer. Allò ordinari és transcendent.
2: El primer, qui has dit, el primer?
4: Taisen de Shimaru, és un mestre zen.
2: Pues aquest.
4: Aquest.
5: Jo diria Schopenhauer.
4: Schopenhauer i Ramon?
1: Jo estic amb el mestre zen.
4: Amb el mestre zen. Doncs, efectivament, 2-1, frase de Taisen de Shimaru.
1: Bé.
4: Molt bé, fantàstic. Doncs va, donem el trivial, que ja està sent com llegendari, no?, en aquest programa, el tema del trivial de frases reflexives. Doncs el donem per acabat. I ara, Ramon...

0: Doncs ja hem arribat a la secció, la finestra privilegiada. Tenim a l'Emília Bosch, presidenta de l'associació Més 65. Hola, Emília.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui, Emília?
1: Avui voldria parlar de com viure la vellesa amb joia.
0: Fantàstic.
1: No sé si tota la... Jo penso que hi ha molta gent que ens escolta que no són gent gran, però, bueno, els que ens siguin grans els anirà bé.
0: I tard o d'hora arribarem tots a ser-ho, per tant, t'escoltem.
1: Esperem que sí. Primer de tot m'agradaria dir que ser vell no és una malaltia ni suposa una decadència. I tampoc cal viure-ho amb por. Pot ser l'etapa més lluminosa de la vida, de la vida de cadascú, vaja. Perquè jo penso que els que sou joves, ho podem enfocar com que es necessita una preparació de com vols envellir. Planificar-ho no és una cosa que es pugui improvisar i s'ha de fer a partir dels 40.
0: Mira, en tinc 40 recent fets, o sigui, em va com anell al dit.
1: Per molts anys.
0: Gràcies.
1: Doncs val la pena que comencis ara. Perquè si un planeja poder anar de viatge, i és una cosa de poca transcendència, i dura poc, planejar com vols viure la vellesa, que per sort pot durar 20, 25, 30 anys o més,
0: cada vegada més,
1: val la pena planificar-ho. La primera cosa que vull remarcar és que cal acceptar que som grans. Això és el que passa, i quan passa jo vull decidir com ho vull viure. Les arrugues, cert dolor a certes parts del cos... Poder ser la persona que sóc, que em cuido, fent exercicis per ara, també tenir cura de com em vesteixo, corresponent a l'etapa en què sóc. No només com em vesteixo, sinó com em presento en la gent. Perquè tothom té dret a anar com vulgui, però acceptar que un és gran vol dir acceptar que hi ha coses que són més adequades i d'altres que no ho són tant. Imagineu-vos una senyora de 70 i pico d'anys, tenyida rossa, amb els cabells llargs, i vestida d'una manera que aparenta, vol aparentar el que no és. Més aviat és un desencert, perquè la gent la veuen, la valoren com una persona que o no té criteri o els que l'envolten l'estimen poc.
0: Sí, parlaríem d'una acceptació a tots els nivells de la franja vital amb la que un està, eh? Quan parles d'aquestes cures.
1: Això comporta actuar, viure, vestir, pentinar-se en relació a l'etapa.
0: D'acord.
1: A la vellesa la solitud mata. Per tant, mantenir les relacions familiars, d'amistat amb els veïns, fent que siguin relacions autèntiques, que es vagin nodrint a partir dels 40, hem dit, doncs val la pena, val la pena. Hi ha articles que diuen que les dones vivim més perquè tenim amigues.
0: Els vincles,
1: els homes, no dic que no tinguin amics i amigues, però els costa més cultivar aquesta part desinformal de les relacions socials. Un altre punt que s'ha de tenir en compte és intentar ser autèntic, que et coneixin de veritat. Amb qui? Doncs amb qui tens connexió real, demanar ajuda quan et calgui i ajudar quan t'ho demanin, només quan t'ho demanin. Perquè sovint la gent gran tenim el costum d'oferir-nos, sense que ningú ens ho demani, a fer coses, i llavors no solem estar encertats i ens fem pesats.
0: Però segur que hi ha alguna vegada que us ho accepten de bon grat, no? Encara que no sigui
1: sí,
0: sol·licitada.
1: Sí, però no costa gaire preguntar. Què vols que t'ajudi?
0: Uh-huh.
1: Que t'aniria bé que et donés un cop de mà.
0: D'acord. Sí, primer la pregunta de cortesia abans de passar a l'acció.
1: Exacte. Però no sempre passa, eh? No sempre passa. Bé, anem pel punt 3. El cos que no es fa servir es deteriora. Però quan dic cos, no vull dir només braços i cames, vull dir també cervell.
0: Uh-huh.
1: El cervell és... El cervell i el cor són músculs que cal practicar almenys una estona cada dia.
0: Uh-huh.
1: No vol pas dir que tingui

0: també, perquè el cervell, ja ho he dit, és un múscul que cal practicar. No vol dir torturar-se al gimnàs, vol dir jugar amb els nets, poder-se relacionar amb altres persones, seure en una cadira si un no pot, i alçar una cama i després una altra, també és fer exercici.
1: Val.
0: No cal fer exageracions.
1: Val, no cal ser un Schwarzenegger, que en Schwarzenegger té, em sembla, més de 80 anys i encara es mata al gimnàs d'una forma espectacular. No cal, això.
0: Bueno, però ell n'ha fet d'això una professió. La majoria de persones grans no tenim una professió que depèn, que hagin fet del nostre cos.
1: Totalment d'acord.
0: Es pot començar en 5 minuts. I cal començar ara, si un no ho fa. Hi ha gent que diu, és que a mi em cansa anar a treballar, anar a caminar. Molt bé, doncs no hi vagis de cop, sinó arriba al cap del carrer, que potser hi estigarà 5 minuts, i torna.
1: Va,
0: ja està.
1: Progressivament.
0: Ja en tens 10.
1: Molt bé.
0: El cervell, ja ho he dit, és un múscul que necessita que se l'exerciti, exerceixi, faci servir, vaja. I la neuroplasticitat permet crear noves neurones. Antigament es pensava que el cervell, a certa edat, ja perdia, però no generava neurones. Doncs està comprovat que si es fa servir es generen noves neurones. No a la velocitat ni en la quantitat de quan era jove, però en poden sortir de noves.
1: Esperançadora,
0: poden néixer de noves. Per tant, pensar, conversar sobre idees importants i voler aprendre sempre. Per aprendre mai és tard. Què vol dir aprendre? Doncs per unes persones pot ser aprendre música, que es pot fer amb l'ordinador o amb el mòbil. Per altres és fer petits exercicis de sudokus, sopa de lletres, coses d'aquestes. Però també es pot aprendre una llengua. Una que haguem après i la tinguem oblidada, o una de nova. Es pot fer.
1: Es pot fer.
0: També es pot aprendre a fer mitja, si un no en sap, o ganxet, o pintar, o escriure, o recitar. Es pot fer.
1: Art-teràpia, una mica.
0: Per fer això. Tenir un propòsit és molt important. Un que no depengui de què fas, sinó en ser qui ets. Ho torno a dir a poc a poc. Tenir un propòsit és important. Ha de ser un que no depengui de què fas, sinó de ser qui ets.
1: D'acord.
0: Cadascú ha de trobar el seu propòsit. I això també requereix una atenció i un temps per dedicar-li. La tercera, un altre punt d'aquest és que alguna cosa faci que el teu temps tingui valor, que sigui útil per tu mateix o per algú. No cal recuperar el qui eres, perquè qui eres ja no ho ets. Ara ets una altra versió genuïna de tu mateix. Ha de ser un repte que t'esperoni cada dia.
1: Val.
0: Què és el que realment m'importa? Ens hem de plantejar. Com vull ser recordat? Però estar ocupat no vol dir tenir un propòsit sense vol dir tenir un propòsit però sense ser-ne un esclau. Ara he de fer això, ara he de fer allò. No. Senzillament amb cura i amb una cadència.
1: D'acord. Quins més punts tens, Emília?
0: L'últim, que és el més difícil. Fer les paus amb la teva història. Curar les ferides del passat. Aquí el Sergi ens hi podria dir moltes coses. Perquè buscar la pau sense jutjar-te, acceptar els teus errors, això és important, perquè tant els errors com les coses que has viscut t'han ajudat a arribar fins aquí. I acceptar això i perdonar-te,
1: fonamental.
0: Curar les ferides és important.
1: Totalment d'acord. Doncs, Emília, digue'm.
0: Que hem ferit i que ens han ferit, però perdonar-se a un mateix allibera.
1: Totalment d'acord, fonamental. Emília, moltes gràcies per les teves recomanacions. Espero veure't properament en aquesta secció. I ho deixem aquí.
0: D'acord, gràcies per l'oportunitat.
1: A vosaltres, un plaer.
0: A reveure.
1: Fins ara.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a en Dani, gràcies a l'Emília, gràcies a en Ramon, gràcies a en Darth Vader 2.0 i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: El dial interior, aquest espai dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en el Via Directa, i amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dijous aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlarem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
1: És una mica un cop de realitat, no podríem dir. Suposo que la iniciativa està, en certa part, relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és Ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i, al manifest, els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació, ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
1: En altres paraules, estudiar temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
1: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
1: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot a l'octubre, i l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs perquè el deixin.
1: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
2: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
1: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas. I Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser un atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia com el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
1: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: te extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre, és un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil·la i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana. És capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment. I el llibre Rostres de perdó, editat per Albada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs, donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
1: Que se hace para amar lo que moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar, no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú que al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, pues, per exemple, va cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos... aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí. Aquí vaig anar a veure, mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia sí. Juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar. I també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu «El que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?»
4: Crec que és molt difícil... És molt difícil, o sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha... és veritat que existeixen, i és bo que ens hi fixem, ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre, diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com... per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
4: Hi ha de tot, vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquestes, aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal, i ens convida també a dir-nos, seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys, menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia afortunadament no ens hem fet perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però per exemple ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, a aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar. Al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i tot i així dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
4: Jo crec que és... jo almenys és un dels... de les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, pues, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo, francament, en la meva limitesa, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Weeks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys pues, va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Pues aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
4: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
3: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
6: Hola, pues sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
6: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també les coses més mundanes, no, podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
6: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no?, i de veure pel·lícules amb VHS inclús, no?, i de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no?, de generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no?, que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14, 15 anys i uns 29, 30, més o menys, serien els que estan en això, no?, entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, doncs, Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no?, que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho han deixat enrere.
6: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no?, i hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no?, però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no?, de que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que això, no? Els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes, moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de repent les discogràfiques han tornat a reeditar discos, i les i els CDs, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I, pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, va? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A vegades a tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per les algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda, tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenint, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent pues, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota, el fet que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creus, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
6: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i potser ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte... Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris que et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo sigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens el trobem ben aviat.
6: Gràcies a vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre allà, entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això un amic. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament a això que comentava ara. Si ens podria explicar per què aquesta pregària és també és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants, i últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està... En alguns països va bé perquè s'ha eliminat, i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple, Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va provar doncs, executar-les. a començar a executar-les. O sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit. O sigui, hi ha de tot, no? I en canvi, hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. Hi ha, o sigui, hi ha coses que van bé i altres coses que, en les quals retrocedim.
0: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
1: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva en el sentit que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensa.
0: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de la CAT durant tot l'any? Perquè ja ens estem centrant, o ens hem començat a centrar el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
1: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent ho pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem, i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre, i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim, perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquest trimestre, etc, etc. És un butlletí de drets humans, eh? Que això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, que del qual us he donat la referència fa un moment.
0: Exacte, recordem, acat.pangea.org. Allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans, on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
1: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres segons el que desitgi, i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de la CAT, des de la Junta de la CAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, al president del país o al ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país, i li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant, tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etcètera, no? El nom està en negreta, i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent. Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
0: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Anem parlant amb un dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltes, moltes gràcies a tu.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
0: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he comissariat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
0: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir, que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no? Podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
2: És interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tant contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit, la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. Encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no?, a través dels quals ens arriben, no?, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que pertany, no?, a aquesta mirada del nord global i sobretot amb aquest biaix burgès blanc i masculí, no? Això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no?, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no?, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions, és que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.

0: que podem exercir totes per desbordar, no?, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dir, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi han passats, hi han formes, hi han cultures, hi han territoris, hi han cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens té una mica fotudes a totes, diríem, no?
1: I tant, tant de bo ho aconseguim. Això és només un
0: Sí.
1: tastet del que trobareu fins al 8 de novembre, teniu temps, però no trigueu a anar-hi. A l'exposició El culte a la bellesa, la trobareu al CCCB, a Barcelona. Nosaltres avui n'hem pogut parlar amb una de les seves comissàries, la Júlia Lull, que l'ha adaptat al costat de la Blanca Àries. És un projecte que venia de Londres, de la Janice Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
0: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
1: I tant, tant de bo els oients s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada,
0: I
1: Júlia,
0: tant, i
1: fins
0: tant.
1: aviat.
0: Vinga, moltes gràcies.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuché, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fuché, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fuché va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Suait ofereix un retrat psicològic meticulós i al mateix temps un reportatge apassionat de les sacsejades polítiques i socials de la Revolució Francesa. L'autor defuig l'èpica i mostra, en canvi, el vessant més sagnant i menys heroic dels fets. El Fuché que descriu Suait és un home fred i calculador, un intrigant nat, traïdor per instint i absolutament amoral. Un ésser avesat a moure tots els fils des de l'ombra, sense assumir mai responsabilitats directes, però exercint sempre una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable, i instaurà un sistema de vigilància que esdevindria model de molts règims posteriors, basat en prefectures, comissaries i una extensa xarxa de confidents que s'estenia per tots els estaments socials. Entre els seus informadors hi havia fins i tot Josefina Bonaparte, esposa de l'emperador. Fuché fou dels primers a entendre que la informació és poder i que amb diners es pot aconseguir gairebé tot.
3: Va intuir molt abans que els ideòlegs de la política moderna que el poder descansa en l'eficàcia, el control, la informació i la propaganda.
2: Swain no jutja, sinó que presenta Fuché com l'arquetip d'alguns polítics moderns, freds, calculadors, amb l'únic objectiu de perpetuar-se en el poder. L'ambigüitat moral de Fuché no només fascina, sinó que obliga a reflexionar sobre els límits i l'ètica del poder.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Loneliness, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dimecres, dia 10 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la comunitat educativa de la ciutat. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent. En parlarem avui i en farem referència a l'inici d'aquest InfoSap. També parlarem de que els centres educatius han rebut avui els premis i les distincions per la seva participació en la cursa de la primavera que es va celebrar fa unes setmanes a la ciutat. I avui també parlarem del barri de Can Prats i també de la seva transformació, de la seva reurbanització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Escoltarem les paraules de la regidora del barri de Can Prats, Anna Serra. I avui seguirem parlant de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Avui escoltarem a l'enòleg Joan Soler, que va estar present aquest dimarts en un dels actes previs a la Fira del Vi d'aquest dissabte i a la Fira del Vermut del diumenge. És l'enòleg del celler de Can Serra d'Exhibis i avui escoltarem la seva entrevista. I també parlarem de la festa de fi de curs del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, prevista per aquest dissabte en el Teatre Núria Espert. I també tindrem altres informacions d'àmbit local de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Primera informació que comencem avui a l'InfoSap fa referència a Educació. Les escoles i instituts de Sant Andreu de la Barca es planten. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. Té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual ens posem d'acord amb altres municipis i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat que després no estan reconegudes.
2: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
3: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada. Parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
2: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
3: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
2: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, d'infraestructures insuficients, és a dir, que no és només amb el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
3: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
2: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
3: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua,
2: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
3: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
2: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
3: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
2: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
3: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
0: Comunicat de les escoles i instituts de Sant Andreu de la Barca de la comunitat educativa de la ciutat. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Camprats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Camprats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de la Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com deien, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Camprats, Anna Serra.
4: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers inicialment tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
0: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
4: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
0: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està en l'inici de tot plegat?
4: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs ja podrem donar més informació de la data concreta.
0: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Camprats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
4: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Camprats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
0: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Camprats.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no? Busquem aquesta història, no?
1: Correcte. El Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, en oficis, en margeres, en barraques, en patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit, com és Exhibis, que estan fent fent unes 30.000 ampolles l'any. Això doncs és un celler petit en concepte de, a tots nivells. Per un, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent, sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura. Doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem. També la planta pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant, entrat a l'octubre, per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com si que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exibis, Valentina d'Exibis, al segle XV, i en honor doncs a l'última pupilla Exibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Falou de Líder, que es venien cabernets, merlots, cirats, xardoners, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa, doncs, té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: En el marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país, hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, per canviar el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com soc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca en què va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: A continuació parlem d'esports i també d'educació, perquè els centres educatius de Sant Andreu de la Barca han rebut els premis i les distincions per la seva participació en la cursa de la primavera. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Les tres escoles de Sant Andreu de la Barca que més participació van tenir durant la cursa de la primavera han rebut 150 euros en material esportiu. Un premi que s'han endut l'escola Sant Andreu, l'escola Josep Pla i l'escola Vall Palau. Totes tres van aportar gairebé 300 corredors. A més, des de l'executiu local han volgut distingir altres centres educatius fora de la primària, que també s'han implicat amb força, com l'Institut Montserrat Roig i l'escola Bressol Casa Pedemonte. L'escola Josep Pla va ser el centre educatiu amb més participants, amb un total de 105 alumnes inscrits. En segona posició va quedar empatats les escoles Sant Andreu i Vall Palau, amb 76 participants cadascuna. L'Institut Montserrat Roig va ser un dels que més gent va convocar, vora de 130 inscrits, assegura Marc Moleón, professor d'Educació Física del centre.
4: Doncs bé, va ser una proposta a nivell de centre, també, que ens semblava una iniciativa molt bona per part de l'Ajuntament, i a més vam decidir incorporar-ho també a nivell curricular dins de la nostra matèria, i aleshores vam començar a fer difusió a través de tots els cursos, i en total crec que tenien un vora 130 inscrits, però bé, el dia de la cursa, doncs, al final, entre partits de federats, etc., crec que va baixar una miqueta aquest nivell, però sí, vam superar el centenar de persones.
3: Què representa per tu, que ets professor de Educació Física, però també pel centre, l'activitat física i l'esport?
4: Home, doncs, primer que crec que és un dels pilars que la nostra societat hauria de tenir, no? Aleshores, crec que és un fet molt senzill a través d'una cursa d'un quilòmetre o cinc quilòmetres, no? Que en aquest cas depenia de l'edat, doncs això, fer primer municipi, segon que nosaltres vam aconseguir també mobilitzar molts professors que són de fora en un diumenge que cadascú té la seva vida social, familiar, etc. I crec que, a part del component aquest d'activitat física, doncs és un component social molt important que et fa sentir, en aquest cas, doncs, un sentiment d'identitat, no?, com a centre també.
3: Heu rebut una menció per la participació, l'alta participació a la cursa de la primavera. Què representa per vosaltres aquest reconeixement a la implicació?
4: Doncs precisament quan vam començar a fer tota aquesta difusió pel centre buscàvem un reconeixement ni molt menys, però el que volíem era això, no?, una resposta per part de l'alumnat i del propi professorat, i així va ser. Per tant, doncs estem molt orgullosos d'haver-ho aconseguit, no?, que la proposta que fos aquesta i que haguem complert una miqueta amb les expectatives pròpies i que a més doncs tinguem aquest reconeixement per part de l'Ajuntament.
3: Heu superat les expectatives, jo diria, no?
4: Sí, exacte, totalment. Vam dir, va, anem a intentar, doncs, superar la xifra que teníem l'any passat, que la veritat que no arribàvem ni a 50 inscrits, i aquest any, doncs, mira, els hem més que triplicat. Per tant, ja et dic, superorgullosos d'haver-ho aconseguit.
3: Per l'any que ve, fareu aquesta difusió? Seguireu intentant pujar encara més la xifra?
4: Bueno, sempre que es pugui, i tant, però jo crec que si l'aconseguim mantenir ja és tot un mèrit. Per tant, sí, seguiríem en aquesta línia.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, quina és la imatge o el moment que us han portat aquesta edició de la cursa a la primavera?
4: Bé, al final, com t'he dit abans, crec que a nivell de component municipal i social, i crec que és molt important, doncs, que la gent se n'adoni que fer activitat física és molt senzill. En aquest cas era una activitat organitzada, però que no costa res sortir, fer un recorregut, sí, caminant, sí, corrent, i millorar els teus hàbits saludables a través de l'impuls aquest que ens ajuda a través de l'Ajuntament, no? Però crec que el més important és això, doncs fer veure a la gent que l'activitat física es pot aconseguir a través de qualsevol forma.
3: Dins del vostre gran grup de participants, hi havia alguna persona que hagi aconseguit podi?
4: Sí, hi ha un noi a segon d'ESO, el Marc Cordura, que va quedar a la tercer, si no m'equivoco.
3: El director de l'escola Sant Andreu de la Barca, Daniel de Riba, relata que va ser la voluntat i l'esforç del centre el que va portar l'alta participació.
5: Bueno, insistint a les sessions d'educació física, l'ajuda de les tutories i també amb l'ajuda de les delegades que els hi fèiem al recordatori o a través del Consell Escolar també dels representants, i també al final amb el Dinantia, no? Enviant les comunicacions i fent-ho fàcil, generant enquestes on podies dir si participaves o no, i així podien saber qui deia que no i animar una mica a la gent a través de la mestra d'educació física, sobretot.
3: Quina importància té l'activitat física i l'esport en el vostre centre educatiu?
5: Molta, molta, és cabdal l'activitat física i l'esport. De fet, nosaltres, a més d'educació física, en les sessions setmanals sempre fomentem les sortides a l'entorn, tenim molt distribuït les activitats també a l'hora del pati, que moltes són també d'activitat física i esport, bueno, i forma part del currículum de les escoles de primària a tot el municipi.
3: En aquest sentit, què representa rebre aquest reconeixement per part de la implicació de l'alumnat per part de l'Ajuntament i sobretot aquest premi?
5: Era molt important perquè és un canvi. Nosaltres no havíem participat molt a la cursa de primavera, hi assistíem pocs infants i potser vam ser autocrítics en aquest sentit, vam insistir-hi, i és un orgull haver-ho aconseguit, i sabent que hi havia aquest premi ens enorgulleix encara més.
3: Són 150 euros en material esportiu. Hem vist que hi ha dins de la caixa hi ha moltes pilotes de futbol, un tauler de l'ajedrez. Per què heu escollit aquest material?
5: Mira, les pilotes perquè sempre acaben faltant, són unes d'escuma sobretot, estic veient, més algunes altres més petites, perquè les d'escuma donen la possibilitat de fer-les servir a l'hora del pati sobretot, perquè a l'hora del pati preferim no posar pilotes dures, i per això hem agafat d'escuma. Després una pilota així una mica més bona de futbol per les sessions d'educació física. Després hi ha un taulell de dames o escacs, i perquè tenim un espai a l'hora del pati dins del gimnàs que hi ha jocs tranquils i molts són jocs de taula, i mira, tocava renovar una mica.
3: Per acabar, com heu viscut dins de l'escola aquesta mobilització des de les famílies i de les alumnes al voltant de l'activitat física, al voltant de la cursa de la primavera? Comentaves que abans no teniu tanta aplicació, aquest any us heu implicat i heu aconseguit mobilitzar. Com plantegeu de cara a l'any que ve seguir portant molts alumnes a la cursa?
5: Ho hem viscut molt intensament perquè a més vam afegir la incorporació de la samarreta d'escola, que a través de l'AFA hem preparat i les famílies han comprat, doncs que es veiés vermell el dia de la cursa. Per l'any que ve seguirem amb la mateixa línia, tal com que s'ha quedat establert, el mateix protocol per tenir un èxit en la participació de cursa primavera, amb les comunicacions, enquesta, i insistir, que segur que aconseguim inclús una mica més, o que inclús els mestres també puja una mica l'assistència també, bueno, és qüestió d'animar tothom.
3: Més enllà de xifres, més enllà d'èxit, quin moment us quedeu d'aquesta cursa de la primavera?
5: Bueno, veure el somriure de que els infants, potser els que no esteu amb nosaltres o no sou del sector, sorprenentment els infants quan ens veuen fora del col·le, és com si, bueno, trobar-nos un altre cop per ells és com espectacular, saps? És com si fóssim famosos fora del col·le. I ja els hi fa molta il·lusió que hi anem, sí, sí. I després, al final, estar units en el moment de la carpa, de sentir-te una mica, d'estar en conjunt, de comunitat, és el que és maco el dia de la cursa.
3: Les escoles han rebut el seu premi de la mà del regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, i la regidora d'Educació, Anna Serra, un material que han escollit des de l'escola. El regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril, remarca l'orgull que té per l'alta participació que ha tingut de nou aquesta cursa de la primavera, un esdeveniment que ja és més que exitós a la ciutat. De fet, enguany va mobilitzar gairebé 1.800 persones.
6: La participació és altament positiva. Com bé dius, tenim més participació que mai. També els centres educatius tenen més implicació que mai. Per tant, és una cursa molt consolidada, com vam dir en el seu dia, no? Una cursa que va en augment. Una cursa que fa goig, no?, d'organitzar-la com a ciutat. És un d'aquells esdeveniments molt xulos, superfestius, familiars, no?, que dona gust veure com la gent gaudeix i com, amb l'excusa de l'esport, d'alguna manera, no?, podem gaudir també dels nostres carrers. I, per tant, molt content i una valoració molt positiva també de la participació dels centres educatius, en aquest cas, no només els de primària, sinó també escoles bressol, secundària, que també aporten i donen aquesta, insuflen aquesta vida, no?, a la cursa de la primavera, que sense ells doncs no podrien fer-la.
3: Estem parlant de que hi ha molts centres que han superat el centenar de participants. En teoria, els premis són per primària, però hi ha instituts de secundària, instituts de llar d'infants que tenen una altra participació. Esteu pensant, no?, meditant potser en ampliar aquests premis a altres disciplines?
6: Doncs és una bona reflexió la que m'estàs fent, Joel, perquè veritablement amb aquesta participació també de les bressol i dels instituts, veritablement hauríem d'ampliar segurament, no?, aquest reconeixement. De fet, enguany és la primera vegada també que els hi fem aquest reconeixement, no?, de participació, que és més simbòlic, no?, que material, però al final no és més que aquest primer pas per arribar justament a reconèixer i ampliar segurament els premis o l'avaluació material, no?, que des d'esports al final donem als centres educatius perquè puguin també practicar esport en els seus centres, perquè tinguin aquest material i al final facilitar la pràctica de l'esport.
3: Aquests premis consisteixen en 150 euros en material esportiu. Ens pots fer una miqueta de resum que t'han demanat les escoles, que us han demanat en aquests premis?
6: En funció d'aquesta quantitat, cada centre educatiu, per la seva idiosincràsia, demana un tipus de material específic. Potser un centre ja té moltes pilotes i llavors no demana tantes pilotes, demana un altre tipus de material. Però això va en funció de la casuística de cada centre. Llavors el que es tracta és reconvertir aquests diners en quelcom que sigui útil pels centres. O sigui, no ho decidim nosaltres, sinó que dintre d'un directori de material poden escollir aquell que més s'ajusta a les necessitats de cada centre.
3: Quin paper tenen les escoles en aquesta cursa a la primavera? Més que res, perquè si fem números i cada escola mobilitza 100 alumnes, estem parlant de que és més de la meitat dels participants.
6: Sí, actuen com a veritables vectors o facilitadors a l'hora d'incrementar la participació o de dinamitzar, millor dit, la participació, no? Són uns actors fonamentals perquè aquesta cursa al final tingui aquesta dimensió de ciutat i de famílies, de cohesió social i de genuïtat, diguéssim, no? Són, al final, són imprescindibles perquè la cursa funcioni i perquè aquest esdeveniment tingui aquesta natura tal com és.
3: Aquesta cursa de la primavera no premia tant el que arriba primer, sinó tant premiaria millor la participació. Quin valor educatiu creus que té aquest plantejament que la fa diferent aquesta cursa?
6: L'interessant és valorar o premiar la participació per se, no? No tant el fet de guanyar, no? Això també directament es vincula als valors, no?, d'educació per aquestes edats, de dir, el més important no és arribar o ser el primer, sinó el participar, no?, en tot el que comporta d'hàbits saludables, de practicar de l'esport, de respecte amb els altres, etc. Llavors, com apuntes, no és tant el fet de premiar aquells que fan les millors marques, sinó veritablement l'important és participar i practicar l'esport activament.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, de tot plegat, quina és la imatge o el moment que us emporteu d'aquesta edició de la cursa de la primavera?
6: Jo m'emporto una imatge espectacular d'aquest dia de la cursa, tinc un magnífic record. Sé que és subjectiu, però veure tanta gent participant, no?, i en la part final de l'esplanada, no?, gaudint amb totes les famílies, tots els centres educatius, etc. Me n'adono que veritablement és un d'aquells esdeveniments, no?, que fan somriure i que cada cop que tens aquest record, doncs fa goig i veus la projecció de futur que té.
3: La cursa de la primavera ha tornat a demostrar la implicació de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca amb l'esport i els hàbits saludables. Els premis entregats avui serviran per continuar fomentant l'activitat física als centres escolars.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: I a motiu de la visita del Papa Lleó XIV aquests dies a Barcelona i a Catalunya, hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques la seva opinió.
3: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, algun destaca la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
7: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
3: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
7: A veure, la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe i doncs A mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o, per exemple, amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
3: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
7: No.
3: Quina és la teva opinió sobre el paper del papa i de l'Església en la societat actual?
7: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equiparo una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto, veient el papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si, segons diu ell, està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
3: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
7: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
3: Què significa per vostè la visita del papa?
8: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
3: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu, no?
8: No, sóc laic.
3: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
8: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
3: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
8: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Vull dir, tots els temes socials i tal es van abocar, i l'Eglésia...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega tres continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim tres continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i, sobretot, interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
3: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc., que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
2: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
3: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia assecat això, doncs ja no es podia pintar.
2: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
3: Per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb bou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Vull dir que hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec. I llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etcètera, etcètera. Hi havia diferents tècniques.
2: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
3: Sant Just de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X. Inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
2: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
3: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, una psicòstasi, diu, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes, no? És bastant divertit i bastant curiós, perquè a més està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
2: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
3: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
2: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
3: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya, va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure, jo crec que potser va ser més per protocol i per inèrcia que per necessitat, però sí.
2: Una pràctica, la dels arrencaments, que es va deixar de fer perquè, com explica la conservadora d'art, és molt dràstica i delicada i precisa de molta tècnica, cura i mans especialitzades. Però no hem acabat l'itinerari. Al marge de les pintures murals, la Violant proposa visitar tres temples més, que contenen un altre element romànic molt interessant, els frontals d'altar. Són Sant Andreu de Sagàs, Santa Maria d'Avià i, ja fora dels límits comarcals, per molt poquet, Santa Maria de Lluçà, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
3: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
2: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
3: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè, si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i, d'alguna forma, doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra, no? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
2: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb B baixa, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
1: Sendes.
2: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
2: Cap on ens portes avui, aviam?
4: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
2: Molt bé.
4: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
2: Caram.
4: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
2: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
4: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torre Vella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un sendero pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït, i de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es construïen als eixarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'Eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest tossal gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'Eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torre Vella.
2: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
4: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
2: Desnivell.
4: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
2: En quant de temps la farem?
4: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
2: Grau de dificultat de l'1 al 5.
4: 1,5 sobre 5, només.
2: Referències a internet.
4: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torre Vella, Roca Maura, 100 cims, Ruta del vent d'un usuari que es diu Mr. Terry.
2: Mari Muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
4: Salut i República.
5: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
2: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
5: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu vam baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Siriguilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada de tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una, potser, a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polonnaruwa. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-nes. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. Però nosaltres, com anàvem amb el tuk-tuk, ho vam fer amb el tuk-tuk. Llavors, també va ser una experiència xula. Polon Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuk-tuk. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i als voltants també hi ha rius i moltes zones per visitar.
2: Doncs ens ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dimecres, dia 10 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del nou contracte de les escoles bressol municipals, que incorpora més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Escoltarem les paraules de la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Avui preguntarem als santandreuencs i les santandreuenques sobre la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Per tant, escoltarem l'opinió de santandreuencs i santandreuenques sobre aquesta qüestió. Hem de recordar que també voluntaris de la Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca estan participant en el dispositiu especial de la visita del Papa Lleó XIV. Avui seguirem parlant de les activitats de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, activitats que van arrencar dilluns, finalitzaran diumenge amb la Fira del Vermut i dissabte amb la Fira del Vi, i avui escoltarem l'entrevista amb l'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis, Joan Soler, que va estar present en aquesta Fira del Vi aquest dimarts.

0: a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, i avui doncs escoltarem l'entrevista que realitzàvem en el dia d'ahir. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de l'associació de veïns del barri de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca i de les diferents activitats que organitzaran properament. Tindrem l'espai del Dial Interior amb els companys de la xarxa ràdio, i també avui tindrem altres històries en aquest Via Directa, com per exemple l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio. Tot això molt més en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
0: El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem. I per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
0: Quan es posarà en marxa?
2: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat, i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx, i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants, i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
0: I els actes de la Fira del Vi continuen a Sant Andreu de la Barca. Aquest dimarts, l'enòleg Joan Soler, del celler Exhibis, va estar present a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert fent una presentació dels quatre vins d'aquest celler amb D.O. Pla de Bages.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacacis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit, com és Exhibis, que estan fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte de, a tots nivells, per un celler, doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent, sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no, si s'acabaria l'ampolla o no. Però davant del dubte, sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen, però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura. Doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant, entrat a l'octubre, per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Follow the Leader, que es venien cabernets, merlots, cirats, chardonnays, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu. Segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant, com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país, hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, per canviar el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I els actes de la Fira del Vi continuaran al llarg del cap de setmana, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no?, tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no?, ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la 9a edició de la Fira del Vi i la 3a edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també en les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: I els actes de la Fira del Vi van arrencar dilluns amb la presentació de la DO Pla de Bages, la denominació d'origen protagonista aquest any a la Fira del Vi. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la Fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
4: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que ha sigut una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens l'ha sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
0: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
4: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, estan present.
0: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
4: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
0: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
4: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
0: Una DEO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DEO.
4: Bé, a la DEO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
0: Per tant, tenim el futur assegurat?
4: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
0: Per tant, com s'imagina la DEO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
4: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer en aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
0: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
4: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
0: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
4: Pel que fa al canvi climàtic, ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
0: Com a vicepresident de la DEO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DEO?
4: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
5: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X, i elaborem vins amb varietats que representen tot aquesta, tot aquests mil anys d'història, no? Treballem amb varietats més antigues com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Set de Obla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja no diria que... Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
0: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
5: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880, de fet tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la de Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors d'alguna manera Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
5: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom. L'any 1594 es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de Macabeu i Picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines. Les tines és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
0: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
5: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop.
5: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi, eh?
0: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
3: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Continuem amb d'altres informacions en aquesta Via Directa, tot seguit l'espai de nutrició dels companys de la xarxa ràdio.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Nutricionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. Uh-huh. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïnes, si
1: ara
2: hem de prendre colàgen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé, és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia jo explotaré.
1: Dius, home,
2: un dia
1: jo explotaré. Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses... moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fan mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que sí. Tampoc ho entenc. Per sí. La cintura amunt. Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt, sí. Diguéssim. Les dues. Sí.
2: Les dues. Jo és que, la veritat, envellir forma part de la vida. I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili.
1: Sí,
2: vull
1: sí,
2: que em surtin
1: sí, sí.
2: Moltes arrugues, moltes. Totes les que hi pugui, i més. Perquè això voldrà dir que vic, no? I que... I ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i, però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí.
2: És millor no dir-li. Uh-huh. Per exemple, sí. Ai, mira,
1: se t'ha
2: cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no?
1: Sí.
2: Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Uh-huh. Mira, que t'has tacat els pantalons? Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes. O no m'agrada el color de cabell. O, ostres, estàs molt envellida. O sigui, aquestes opinions que... ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar. Perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant.
1: Uh-huh.
2: I moltes vegades pot afectar molt malament. Perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això. I que, per tant, que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Piri, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió, no sé si estic fent una reflexió molt reflexió, molt... Però a mi que una persona que no conec de res em digui algo sobre mi, no m'importa, però ostres, que m'ho digui algú que conec, potser m'afecta una mica més, no?
1: Sí.
2: Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer. Bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones, perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això sí. Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etcètera, etcètera. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot de coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. a tota una sèrie de suplements.
2: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves, sí, no? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no? I que, per tant, doncs és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no?, per aquest motiu, al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos com alguns teixits del cos doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
2: Exacte, sí. O sigui, sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, mm-hmm. especialment a partir dels 30-40, doncs aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida, no t'està passant algo diferent, o sigui, simplement és que el teu cos decideix que, decideix, o sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé,

0: Sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment, fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats, puntuals, en tractaments puntuals de 6-8 setmanes, poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen. Sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no? Uh-huh. Doncs, val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna. D'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums. Sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui, perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell. I ara em vaig a dir algun altre. Prendre alcohol, fumar...
1: Clar.
0: Val? El consum alt d'ultraprocessats, amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso, no? Estic com cremant, per molt que hi posi aigua, clar, o sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou, és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·làgen?
0: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·làgen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç. Confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
0: De res.
1: Un peto.
0: Un peto molt gran.
2: Continguts en xarxa.
3: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que també escoltem aquí en el Via Directa. Tot seguit continuem amb més informacions en aquesta Via Directa d'avui dimecres, dia 10 de juny.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I davant de la visita del Papa Lleó XIV, hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques quin opinen.

0: opinen d'aquesta visita. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
1: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, algun destaca la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
2: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
1: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
2: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després al batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
1: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
2: No.
1: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
2: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equiparo una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posa èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
1: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
2: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
1: Què significa per vostè la visita del papa?
3: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
1: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu, no?
3: No, sóc laic.
1: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
3: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
1: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
3: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Bé, tots els temes socials i tal es van abocar, i l'Eglésia? Per mi és un muntatge, això.
1: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
4: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
1: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
4: Perfectamente, sí.
1: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
4: Toda la del mundo. Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
1: ¿Fe le ayudó?
4: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
1: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
4: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
1: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
4: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tanta cosa, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
1: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
4: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
1: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
5: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
1: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
5: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
1: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
5: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
1: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
5: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
1: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
0: Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques la seva opinió sobre la visita del Papa Lleó XIV aquest dimarts. També parlàvem amb Albert Santos, president de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, que aquests dies voluntaris de Sant Andreu de la Barca estan participant en aquesta visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona, realitzant suport de logística.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ha posat en marxa un programa d'activitats festives per dinamitzar el barri durant els mesos d'estiu i fomentar la participació ciutadana. L'entitat ha preparat una proposta d'oci adreçada a tots els públics amb l'objectiu de crear espais de convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. La programació arrencarà aquest diumenge 14 de juny amb un concert vermut i continuarà amb un sopar a la fresca coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. Les activitats es complementaran el 18 de juliol amb un tardeo a Villamaria. Des de l'associació, Marta Montejo destaca que aquestes iniciatives busquen donar vida al barri i oferir alternatives lúdiques perquè els veïns i veïnes puguin gaudir l'estiu en un ambient proper i participatiu.
7: Bueno, venen dos grups a tocar, és una noia que ve amb un noi que és teclista i després hi ve un altre noi que és ell amb la guitarra i canta, que són els dos són d'aquí del poble, els dos grups, i bueno, volíem fomentar això als músics locals i després fer un vermut a la plaça, amb veïns, amics i de més.
1: Per què heu apostat per un format de concert vermut, que és una proposta que combina música en directe, ambient festiu?
7: Bueno, majoritàriament perquè a la plaça nosaltres som... Bueno, la majoria és gent gran. Aleshores, pues, bueno, creiem que algú que és de matí, que és de... no molestes tant, és una plaça que és tancada, llavors no molestes. Després també, bueno, per fer pues, un concert, creiem que és millor al matí, un diumenge, tothom està més relaxat, és, bueno, creiem que era una bona idea.
1: Què representa per vosaltres, per l'associació, poder omplir la plaça de la Pau, sobretot de música i també d'activitats pels veïns?
7: Home, a nosaltres, clar, fer coses a la plaça, antigament s'havia fet. Els que porten més anys sí que ho han viscut, que es feien moltes coses a la plaça, era un punt important i unes bones festes dintre de Sant Andreu. I pues, nosaltres volem retomar una mica tot això. Llavors ens agradaria que estigués tota la plaça plena, no només dels veïns i amics, sinó de tota la gent de Sant Andreu.
1: Per què s'han seleccionat aquests artistes d'aquest diumenge? Em comentaves que són locals. Lucía Ruiz, Salva i Joel.
7: Sí, mira, nosaltres vam posar... no coneixíem ningú. Llavors vam posar cartells pel poble i a l'escola de música i vam posar cartells que es buscaven músics locals. I llavors pues, van trucar aquesta noia i després va trucar el Salva també. La Lucía és una noia joveneta, em sembla que té 18-19 anys, i llavors pues, bueno, ella comença ara. I el Salva és un noi que ja havia tingut ell el seu grup feia molt de temps i ara pues, bueno, pues ho fa com a hobby. I llavors pues, es van oferir i nosaltres encantats.
1: Uh-huh. Aquest concert vermut no és la primera vegada que es fa. De fet, crec que és la segona edició, oi?
7: Sí, l'any passat ja ho vam fer. I llavors bueno, va vindre un noi que vivia a la plaça i els seus sogres encara hi viuen, i llavors pues, bueno, ens va fer el favor de vindre a fer-ho ell.
1: Com va funcionar el primer cop? Perquè torneu a pensar-hi en fer un segon cop, i com voleu que funcioni aquest?
7: Bueno, la veritat que va funcionar bastant bé, era el primer acte que fèiem, no n'havíem fet cap, i la veritat que va funcionar bastant bé, va vindre força gent, i bueno, esperem que aquest any es torni a repetir, i si se suma més gent, pues millor.
1: Aquest concert vermut és el primer esdeveniment de la vostra associació que obre l'estiu, el programa d'estiu. Explica'ns, hi haurà algun altre acte de cara al juliol?
7: Bueno, primer també, després d'aquest vermut, tenim la verbena de Sant Joan, que bueno, això més que res és pels veïns, que baixem a la plaça després de la bruixa del senyor Nau. I després al juliol volem fer un tardeo a Villa Maria, que també seria el segon que fem.
1: Per entrar en profunditat sobre el tema de Sant Joan, això ja és una tradició que porta anys, el tema de la bruixa. Explica'ns què consisteix una mica, amb qui ho feu, amb els diables, explica'ns una miqueta.
7: Bueno, la bruixa la fan ells, la fan els diables fan els diables de Sant Andreu. Nosaltres el que fem és que quan ells ja marxen, clar, perquè no, nosaltres no podem muntar res, perquè és tota la plaça la que utilitzen, després nosaltres baixem, llavors posem les taules i bueno, fem la verbena amb els veïns.
1: Per la gent que ens estigui sentint i digui ostres, doncs potser m'interessa aquest pla per acostar-me per la Revetlla, en què consistirà, quines coses podran trobar, quins horaris, què es farà?
7: Bueno, quan acaba la bruixa, més o menys són sobre les 9, 9 i mitja, llavors nosaltres llavors posem les taules. Llavors qui vulgui pues, es posi en contacte amb l'associació per Instagram o per mail o això, i que ens diguin que volen vindre a sopar i cap problema.
1: S'ha de reservar taula?
7: Sí, perquè bueno, tenim que demanar taules a l'Ajuntament, llavors és per tindre un càlcul més o menys de la gent que vindrà.
1: Mm-hmm. Això serà un sopar a la fresca, no m'imagino?
7: Exacte.
1: Hi haurà música?
7: Sí, però música amb un aparell de música, no hi haurà ningú grup ni res.
1: Després d'això ens comentes que hi haurà un tardeo a Villa Maria. Explica'ns una miqueta.
7: Sí, bueno, nosaltres ho hem demanat, estem esperant l'autorització de l'Ajuntament, i llavors hi vindrà un DJ, i llavors són bueno, música de pues, la que es porten a les tardeos de 80-90, i això des de les 5 i mitja de la tarda fins a les 10 de la nit.
1: Això quin dia serà?
7: El 18 de juliol.
1: 18 de juliol, tardeo a Villa Maria, que ens expliques que serà temàtic dels 80-90.
7: Sí, uh-huh. Bueno, i 2000, allò una mica...
1: Una miqueta per tots els públics.
7: Sí.
1: Uh-huh. Tampoc és... O sigui, també, això també ja s'havia fet alguna altra vegada.
7: Sí, és la segona vegada també que es fa. Traient de les festes, eh? O sigui, es fa... Si no, seria la tercera vegada. el tardeo i el vermut. Però, clar, l'altre ho englobo dintre del que són les festes de l'associació.
1: Quin missatge voldríeu enviar als veïns perquè s'acostin i s'animin en aquestes activitats que feu, tant el tardeo com el vermut, com el Revetlla Sant Joan?
7: Bueno, pues, voldríem demanar als veïns de la plaça i als veïns en general de Sant Andreu que s'animin a participar a les festes de barri, que al final és el que antigament es feia i crec que és una bona manera d'ajuntar veïns i amics.
1: Imagino que la vostra voluntat des de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau és recuperar aquestes festes de barri?
7: Sí, sí, exacte, el que et comentava, no? És festes que s'han fet tota la vida i que, pues que, bueno, que crec que és maco tornar a agafar-les.
1: Explica'ns una miqueta quin paper tenen els voluntaris, els veïns del barri, l'organització d'esdeveniments com aquests que ens expliques.
7: Bueno, pues, mira, vam començar ara farà 3 anys, van començar pues, 3 persones, que eren els 3 càrrecs de la Junta, i després bueno, ens hem anat sumant pues, per ajudar, i bueno, pues, és tot desinteressat, clar, fas pues, el que pots en els teus moments lliures, i bueno, i això, i demanem després també demanem ajudar als veïns que potser no estan activament a la Junta, però bueno, que sempre donen un cop de mà.
1: Com d'important és que la gent s'associï i participi en una quota, ni que sigui simbòlica per l'associació?
7: Home, és important perquè pensa que amb aquests diners, que és una quota molt, molt, molt ridícula, que és anual, nosaltres podem fer moltes coses, perquè bueno, pues això, pues vas, fas coses pels nens, fas coses per la gent gran, per la gent jove, és al final fer una mica, contra més diners tens, més coses pots fer al final.
1: Després d'aquest concert vermut d'aquest diumenge, Sant Joan, la Revetlla, després el Tardeu Villa Maria, ja han previstes altres coses des de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau pels pròxims mesos?
7: Sí, nosaltres les nostres festes són al setembre, coincidint amb el Dia de la Pau, i aquest any em sembla que cau 19-20 de setembre i bueno, doncs, també volem fer festes dissabte i diumenge.
1: Doncs si voleu fer una crida que la gent participi sobretot a la d'aquest diumenge i de cara a la Revetlla Sant Joan, que és la que queda més a prop.
7: Vale, pues jo el que diria és això, que tothom que s'animi, que vingui a la plaça, que passi, que escolti bona música i que es prengui vermut.
1: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau anima tota la ciutadania a participar en aquestes activitats pensades per compartir i fer barri. Una programació estiuenca que convertirà els espais del barri en punts de trobada, convivència i festa.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Avui és dimecres, això vol dir que avui dimecres, en el programa del Via Directa, escoltem l'espai del Dial Interior, amb la xarxa ràdio.
8: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla? Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Hola, Ramon.
1: Hola.
0: Quin menú tenim avui?
1: Doncs, oita, però escolta'm, on és el Sergi?
0: En Sergi, doncs, en Sergi ha tingut una incapacitació.
1: Diguem-ne
0: que, sí, ha entrat per un forat de cuc i està en una altra dimensió, però hi ha la possibilitat de que el recuperem durant el programa. El que passa que no serà exactament el mateix.
2: Estoy aquí. Estic aquí.
0: Atenció, estic aquí. Atenció. Diu que és en Sergi, però la veu sembla una mica desgastada.
1: No sé, jo noto una presència per aquí, però no sé.
0: Mirarem en el transcurs del programa a veure si el podem recuperar d'aquest llim interdimensional i a veure si ens torna en Sergi que coneixíem, eh?
1: Veurem què passa.
0: Al tanto.
1: Però mira tu, aquí avui tindrem una entrevista amb en Dani Mikuros que ens parlarà sobre la medicina tradicional xinesa. Després el trivial de frases reflexives i la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Fantàstic. Doncs què, ens hi posem?
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs ja tenim aquí en Dani Mir. Hola, Dani, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Bueno, un plaer tenir-te. En Dani és professor de medicina tradicional xinesa, formador. Explica'ns una mica.
3: Bé, el que faig. Sí, doncs em dedico a ensenyar, també em dedico a la terapèutica, per tant, una de les meves vessants, treballo en dos centres mèdics i en un centre de fisioteràpia en el qual jo hi faig acupuntura i em dedico a tractar, a ajudar la gent i després ensenyar, doncs, medicina tradicional xinesa, que és una de les vessants que m'agrada més. Més que res, doncs, intentar transmetre una medicina ancestral i també no només per al que la practica, sinó que mica en mica doncs, es vagi transmetent el coneixement, la manera d'entendre la vida, la manera de pensar que no som una sola cosa, sinó que estem en contacte amb un... som un petit microcosmos entorn amb el macrocosmos. Doncs.
0: Fantàstic. Tens l'escola, a veure si ho pronuncio bé, Liu Jing?
3: Sí, Liu. Sí, Liu voldria dir sis i jing, o sigui, pinyin en xinès vol dir deletreo, deletreig, jing podria ser diverses coses, en aquest cas vol dir o meridià o gran nivell energètic, i es tradueix com a sis energies.
0: Vale, la primera escola, si no vaig errat, de formació en medicina tradicional xinesa a la comarca.
3: És que això m'ho han dit diverses vegades i no ho he mirat mai. Suposo que sí, però no ho he mirat mai. La majoria d'escoles totes estan a Barcelona o a l'àrea metropolitana, però no ho he mirat mai.
0: Bueno, d'entrada considerarem que sí.
3: Va,
0: explica'ns una mica, Dani, com vas arribar? El teu primer contacte amb la medicina tradicional xinesa, com va ser i què va despertar l'interès en tu?
3: Mira, em va bé, el primer curs que faig es diu, és especialitat d'acupuntura, però em poso oriental, és a dir, sí que l'origen és medicina tradicional xinesa, però jo el primer contacte és a través de coreans. De petit ja sempre m'han agradat les arts marcials, el taekwondo, era com una mica... Doncs m'agradava aquesta cultura, no? I fins i tot tastar-la, és a dir, per exemple, anàvem a un torneig i quan guanyaves un trofeu, doncs se't quedaven el trofeu. Perquè tu eres un nen, imagina't, amb 10 anys i et donaven una copa, estaves content, i després el professor, era en Ju, venia i... No, la copa és per al club, és per nosaltres, perquè tot el que saps t'ho he ensenyat jo. I, bueno, és una, i aquí és quan començo aquest contacte. Després, moments de la vida, doncs, em marxo, torno a venir. Després començo jo... de jove a tenir dolors musculars, molts de dolors musculars adolescent. Era celíac, no ho sabia, vaig saber, ara en tinc 51, que era als 36 anys que era celíac, vull dir, vaig tardar molts anys, eh? Només que l'acupuntura m'alleujava molt, em millorava molt. Després anava, vaig començar com a pacient. I també amb gent coreana, gent d'aquí, o gent xinesa, havia voltat molt, havia fet moltes altres coses que també dins cadascú t'ajuda el millor que sap. Però bueno, vaig començar com a pacient. I a partir de És a dir, a mi, i després, a poc a poc, a través del germà d'aquest entrenador, em va començar a ensenyar-me a punxar a mi mateix. És a dir, jo abans d'estudiar medicina xinesa em vaig començar a punxar.
0: Home, un mica l'estil temerari, eh?
3: I ja quan portava uns quants anys que em feia, em clavava agulles, jo anava amb un acupuntor també, i em deia, bueno, doncs punxa't aquí, punxa't allà, allà on et fa mal, doncs punxar-te d'aquesta manera, i jo vaig començar així. I després, doncs, amb els anys, vaig començar ja a estudiar medicina xinesa fins que vaig anar a Mataró, era jove encara, molt jovenet, i em vaig fer una formació que eren quasi 5 anys, bastant àmplia, i després vaig anar a Xina. I a Xina no vaig estar molt de temps, eh? A Xina vam fer uns cursos, anava als hospitals, i després vam fer un examen internacional que la fa la World Federation of Societies de Medicina Xinesa, i que, bueno, són 3 dies que estàs... nosaltres ho fan, em sembla, a l'Anjou i a Beijing, i nosaltres vam anar a Beijing, i et donen com una titulació vàlida en més de 60 països.
0: Val, si estaríem parlant de la titulació més pròxima...
3: Més internacional, potser, tot i que aquí no té validesa. Però, bueno, t'obre portes, eh? Jo treballo, és a dir, amb 2 centres mèdics que són privats, perquè l'acupuntura aquí, de moment, malauradament, només la pots fer en centres privats, però t'obre portes, vull dir, sí.
0: Val. Perquè, esclar, parla'ns una mica d'aquest viatge que vas fer a Xina, que dius que va ser breu, però perquè la cultura xinesa o asiàtica, incloent la coreana, té una mentalitat que ja des d'aquí es veu que és sensiblement diferent a la nostra.
3: Sí.
0: No? Aleshores, per ser acupuntor o per dedicar-te a la medicina tradicional xinesa, cal abraçar aquest canvi de mentalitat, cal obrir-se a aquesta perspectiva més oriental que ens sembla tan diferent a l'occidental?
3: A veure, per mi, clar, la paraula cal, no ho sé si cal realment a tothom. Per mi sí que cal, perquè és una manera només, no només de practicar la medicina xinesa, sinó és una manera d'entendre la vida. És una... Però aquí hi hauria també filosofies o maneres de pensar similars, eh? Per exemple, Hernán Hesse, no sé si l'heu llegit una mica, és igual, hi ha moltíssima gent que té aquesta manera, i fins i tot hi ha religions que depèn de què llegeixes, també te fan veure que no ets tu sol aquí al món, etc. Després, i que estem, que nosaltres som naturalesa. Després, si ho fas des d'aquesta perspectiva de practicar la medicina xinesa, té uns resultats molt, molt bons, millors. És a dir, es pot practicar acupuntura, que l'acupuntura és només una branca de la medicina xinesa, es pot practicar acupuntura d'una manera més occidental, que seria una visió més, diguem, del problema que un té. Per exemple, una cervicàlgia, doncs la pots tractar només mirant les cervicals. En canvi, la medicina xinesa et fa entendre que som un tot, que està en contacte amb aquest gran univers, i que no només mirem la cervical, sinó que mirem, doncs, el seu estat emocional, mirem com està amb si mateix, amb el seu entorn, la climatologia, el seu lloc de treball, la postura, etc. Després, si es pot fer des de aquesta visió, aquesta cultura, doncs molt millor.
0: Va, des d'aquest paradigma, justament, fins a quin punt, donada la teva experiència, una malaltia o un trastorn o una dolència pot ser una oportunitat de creixement personal o de descobriment d'un mateix?
3: Sí, és una gran oportunitat. És a dir, sempre, normalment, és com una crisi, és una malaltia és una crisi, és un moment que et pot despertar consciència. Una vegada una pacient, jo a vegades soc molt directe parlant, em va dir, ostres, diu, com ho puc fer per deixar de fumar? Home, deixar de fumar, doncs és molt simple un mateix, però a vegades també pot ser alhora molt complicat, és com, no tot és després de dir que agafar consciència, és a dir, que el paquet de cigarretes et digui que provoca càncer o que és dolent, això és coneixement, però no t'ajuda a agafar consciència. A vegades el coneixement t'ajuda, però no necessàriament. Després, quan ja ho integres, això sí que és ja agafar consciència, i després deixaries de fumar ben bé, perquè és integrar el per què tu acabes, no perquè sí, diguem, sinó agafar aquesta consciència, t'ajuda en aquest sentit. No sé si...
0: Va, sí, s'entén perfectament. Va, ara imagineu una persona que diguem-ne, té una dolència i no sap per quina teràpia alternativa. De moment l'englobaré dins el pack de teràpies alternatives.
3: Sí, sí.
0: Per què? Per què acupuntura? Tu què li diries? Mira, l'acupuntura te la recomano per aquests motius.
3: Bueno, l'acupuntura és una gran eina que té també les seves limitacions. El que passa que l'acupuntura què fa? Si miréssim des d'un punt, ells et diuen que mou el chi, que es tradueix com energia vital, chue, que es traduïa com a sang, líquids corporals, el jingye... Però, en realitat, si ho mirem també des d'un punt de vista científic, perquè aquí, diguem, la gent també ho entengui més, quan tu introdueixes una agulla al cos, el cos se sent agredit i es defensa. Després, degenerem endorfines. Endorfines les posaríem dins un paquet on hi podria haver neurotransmissors i podrien ser, diguem, bueno, neurotransmissors, diguem, hormones de benestar, n'hi ha que són antiinflamatòries, n'hi ha que són sedants, et relaxen molt. Després, estàs com intervinguent amb la part física, és a dir, nosaltres punxem els músculs, els tendons, la pell, però estàs interactuant entre la, diguem, sistema nerviós perifèric que enllaça amb l'entèric, és a dir, tot el que hi hauria, doncs, budells, respiració, etc., i el sistema nerviós central. Després és una manera bastant integral de tractar el cos, amb les seves limitacions, és a dir, amb patologies molt i molt greus, com podria ser un càncer, l'acupuntura podria ser una eina de suport o com un segon tractament, paral·lelament amb altres, siguin ja de la medicina al·lopàtica tractaments que et puguin fer aquí, com també altres tractaments alternatius, mirant com viu una cèl·lula tumoral, com viu una cèl·lula cancerígena i què hem de fer des d'un punt de vista de la nutrició, per exemple,
0: Va, seria un cas de complementari.
3: Sí, complementari.
0: Val. Sí que és veritat que jo, pel que tinc entès, de tot aquest ventall que hi ha de les teràpies denominades alternatives, em sembla que és l'única, l'acupuntura o la medicina xinesa, que està recolzada per l'Organització Mundial de la Salut com a complement de certes afeccions i dolències. Dani, si hi ha algú que tingués interès en formar-se en acupuntura a la Liu Jing, ens pots fer 5 cèntims del que ofereixes en aquesta formació?
3: Bueno, jo intento. Malauradament, clar, no tenim aquí no tenim una normativa a Espanya, diguem. I a Catalunya. Després, què passa? Que el que hem de fer és intentar, els que ens hi dediquem, fer unes formacions molt rigoroses. Després, jo el que he intentat és que la Societat d'Acupuntors de Catalunya i la Societat d'Acupuntors d'Espanya, doncs, m'acreditin conforme ells el que fan és revisen el que tu ensenyes i que això, doncs, garanteix que és una formació rigorosa en defensa de l'alumnat i també els que ens estimem aquesta medicina. Després, doncs, jo el que faig és una formació de 4 anys, començo des de zero, nivell 1, posem les bases de la medicina tradicional xinesa, el que és yin-yang, els 5 elements, que ja ho sé que si algú no entén res de medicina xinesa no sap ni què és yin-yang ni 5 elements, però per això comencem des de la base. I després ensenyem aquestes lleis de la naturalesa, doncs, per exemple, si tinc dins de les 6 energies, doncs un és el vent, doncs si tinc, i un altre és el fred, si tinc un dolor fixe, potser, i que millora amb la temperatura o amb el moviment, segurament serà causat pel fred, i si tinc un dolor erràtic em va canviant i em ve de cop, segurament serà per vent. No vol dir el vent que tenim a fora.
0: Ah, símbols, és,
3: sí, en general. Després, doncs, primer posem una base i ja fem pràctiques des del primer dia. I molta gent es posa les mans al cap quan diu això, perquè, esclar, jo he començat primer fent pràctiques, després estudiant. Què va passar? Que quan vaig anar a estudiar, hi havia gent que portava 3 anys estudiant i no... diguem, no sabien punxar pràcticament. I jo que vaig començar, no vol dir que en sabés, però sabien manipular les agulles. Després, doncs, jo vaig pensar ja, el dia que vagis una formació això ho has de canviar, perquè s'han de fer, és a dir, és com si et anessis a treure un carnet de, no sé, d'avió, per dir alguna cosa, però que et deixen com les pràctiques molt secundàries o pel final. Després, doncs, bé, fem pràctiques, el primer dia potser només com hem de preparar una persona per punxar-la, què hem de fer en cas de que algú es maregi o que es desmaï. Després, doncs, aprenem a punxar, a manipular les agulles, etc. Segon curs ja anem, recordant aquestes bases, però iniciant-nos més cada vegada el tractament, conèixer amb més profunditat meridians. Per exemple, hi ha escoles que només fan meridians un any. Jo faig meridians a primer, meridians a segon, meridians a tercer i meridians a quart. Són 4 anys. El tercer ja seria un aprenentatge amb acupuntura clínica, és a dir, cas clínics no com els d'aquí, és a dir, acupuntura clínica oriental. I després el quart és un màster on es posa tot en comú i on fem diferents vessants i diferents eines, és a dir, que quan l'acupuntor o l'acupuntora surti d'allà tingui una caixa d'eines, de teràpies, doncs, on hi podria haver doncs, ventoses, que això ja anem fent, però és com jo sempre primer ho ensenyo i després faig la teoria. Doncs la teoria, doncs des d'auriculoteràpia també hem fet durant el tercer curs es fa auriculoteràpia, però ja hem fet durant primer i segon hem punxat i hem fet auriculoteràpia. És a dir, quan ho ensenyo ja s'ha practicat primer. És com que et vas a treure el carnet de cotxe ja sabent conduir una mica.
0: Ah, fantàstic, no? Una metodologia moderna. Val, per acabar, Dani, ja llançant una mirada vista d'àguila a la societat tal com la vivim ara, tu creus que hi ha una relació entre com vivim a nivell emocional i les dolències amb les que molts pacients et venen a teràpia?
3: Sí, està estretament lligada, que això ja és de fa segles. El que passa que ara, ells diuen que vivimos en era de fuego. Després, què passa aquí? Aquí s'ajunten diverses coses. S'ajunta, és a dir, hi ha l'aspecte físic, l'emocional, i després hi ha l'espiritual. I s'ha abandonat tot, ara. El físic no entenem el que jo aquest cos, en aquesta vida, el necessito. És a dir, la medicina xinesa parla del sanbao, sanbao, san és el número 3, bao és com una cosa valuosa. Els tres tresors són el jing, que és l'essència, que aquí es podria traduir com la nostra genètica, la part més essencial d'una cosa pugui ser, i després hi ha el jing postnat, que formaria part d'aquest mateix jing, que és com es manifesta aquesta genètica. Això té a veure molt amb els hàbits de vida, els estils de vida, és a dir, aquesta genètica es manifesta depenent de com està el meu cos, de net, etc. Aquí també interactuen les emocions. Vale? L'altre seria el qi dels tres tresors i l'altre el shen. El qi ja no ho tradueixo, que bueno, seria com energia. El Shen és la meva ànima, o l'estat del meu ànim, podríem dir, es tradueix com a espíritu. Després aquí és el que nosaltres verdaderament som. I és a dir, aquí què passa? En el primer món, aquestes patologies, dic el primer món, en general el món, però no t'ensenyen a gestionar les emocions, no t'ensenyen a que tu ets més que aquest cos, i tampoc t'ensenyen a que aquest cos per això l'has de cuidar. Després, què passa aquí? Això que diuen vivimos en era de fuego, doncs veus a gent que s'exalta doncs, per trobar aparcament en un supermercat. Em trobo pacients que diuen aquestes èpoques hem passat anys enrere, èpoques de sequia, però que quan plovia em deien doncs no hem fet res perquè és que plovia, no podíem fer res, com que no podies fer res. És a dir, entendre que lo maco de la vida és els teus actes, pot ser veure sortir el sol, pot ser veure... Ja ho sé que això pot ser com dir, ostres, això és com molt poètic i molt simple, o fomentar la pau, però la pau cap a tu mateix, cap als altres, cap als teus veïns, fomentar, ajudar els altres, ajudar-te tu mateix, fer coses maques per tu, fer coses maques pels altres, quan t'enfades intentar, doncs, saber-ho gestionar, no vol dir reprimir res, només faltaria, però saber-ho canalitzar d'una manera que no et fereixis ni a tu mateix ni ferir els altres, etc. Després, les emocions són causants de patologies. És a dir, la medicina antroposòfica, per exemple, diu que no digereix el teu tub digestiu, sinó que ets tu que digereixes amb el teu tub digestiu. Això estaria molt d'acord amb la medicina tradicional xinesa. És a dir, tu pots estar menjant una poma i digerir-la molt bé, amb el teu tub digestiu, evidentment, i en canvi tu et menges una poma i et donen una mala notícia i aquella poma ja no la digereixes. Doncs, és a dir, té aquesta manera d'interactuar i de veure el cos humà com un tot, després, i la vida com un tot. I per tant, les emocions són causa. Per la medicina xinesa, el desequilibri d'ells parlen de 7 passions, depèn de si mires el buxing, que serien els 5 elements, 5, però són 7 passions que poden ser causants de patologies.
0: I de salut, entenc també.
3: Sí, sí, és a dir, de trobar l'equilibri, és a dir, per això avui en dia que vivim en aquesta era de foc, que el malament puguem meditar, molta gent diu, ostres, meditar, però com ho fas per meditar, que haig de fer? A vegades és només tan senzill com intentar apagar aquesta fressa que tens a dins el cap, d'aquests moviments, si arribes a casa i t'ha passat coses doncs, que no són agradables, potser que has estat malament, doncs com a mínim intentar doncs, centrar-te. Molta gent doncs, a l'inici ho fa respirant, perquè és una manera doncs, de centrar-te només en una cosa, però tenir capacitat de concentració. Jo quan era, això ja de jove, a vegades estava llegint un llibre i hi havia molt de xivarri al voltant i em deien, doncs, com és que tu pots estar llegint sense que et molesti? Bueno, jo ja hi estic acostumat, és una manera d'entendre.
0: Molt bé, doncs Dani, fantàstic, Escola Liu Jing, ho pronuncio bé?
3: Sí, molt bé, moltes gràcies.
0: Formació amb acupuntura, ara farem un petit trivial de frases reflexives, et vols quedar? Participar?
3: Sí, encantat.
0: Doncs vinga, participarem, jo us faré la proposta, en Dani i en Ramon seran els postulants i potser n'apareix algun extra de postulant, ja ho veurem sobre la marxa. Sí. Atenció, la frase, què vull? Diu, és fàcil assolir l'èxit. Diu, el que és difícil és mereixer. Opció A, Albert Camus, o Camí, o com es pronunci. Opció B, Belén Esteban. Opció C, Marcel Proust. Hagan sus apuestas.
3: En Camus.
0: Ramon?
1: En Camus, també.
0: Camus.
2: Jo dic en Marcel.
0: Qui ha parlat ara, Ramon?
2: Darth Vader.
0: Mare meva, tenim a Darth Vader aquí en el trivial de frases reflexives. Oh, que en Darth Vader en té, al llarg de la Guerra de les Galàxies, de frases reflexives, en té. Es vol identificar aquesta aparició que s'ha manifestat?
2: Doncs, bàsicament, sóc en Sergi Afònic.
0: En Sergi Afònic, val. O sigui, tota la història que he explicat d'un forat de cuc que venia d'interdimensional, l'acaba de tirar per terra.
1: Bueno, se m'ha obert aquí el forat, el control.
0: Tu que el pots veure, en Sergi té la mateixa edat o només està afònic?
1: Jo el veig igual, físicament, espiritualment, no sé.
2: Jo em percebo sempre igual,
0: Doncs només és en Sergi Afònic, no és en Sergi de l'any 2070 que ha vingut a través d'un portal interdimensional. Doncs, efectivament, Albert Camus. Molt bé aquesta intuïció.
2: Tongo.
0: Anem per la següent. Aquesta és molt poètica. Diu, l'amor és l'única cosa que s'ha de guanyar en aquesta vida. Tota la resta es pot aconseguir robant. Opció A, Bertín Osborne. Opció B, Albert Einstein. Opció C, Lord Byron. Hagan sus apuestas. Va, us dono una pista.
3: Com a poètica, Lord Byron, però Einstein havia fet reflexions així al final de la seva vida, per
0: sí.
3: Tant...
0: Decideix-te, Dani, quina aposta fas?
3: Jo diria l'Einstein.
0: L'Einstein, vinga.
2: Jo dic Lord Byron. Einstein sí que és cert que tenia frases brutals, molt profundes, però això pinta més Byron.
0: Vale, tenim aquí en Dani Einstein, en Darth Vader 2.0 aposta per Lord Byron, i Ramon...
1: Jo aposto per Einstein, també.
0: Per Einstein, també. Oh. Doncs el nostre apreciat Darth Vader 2.0, Sergi Pérez, s'emporta la victòria, perquè, efectivament... És una frase que va proferir en el seu moment el gran poeta anglès Lord Byron. Què us sembla? Ens dona temps per un altre?
2: I tant.
0: Doncs va, mirarem. Vinga. Aquesta frase diu... Senzilleta, Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Opció A, Tomàs Molina. Opció B, Safo. Opció C, André Malraux.
2: La pots tornar a llegir, sisplau?
0: Sí. Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Vell s'entén amb B alta, eh?
3: Alta. Sí, sí, sí.
2: Malraux.
0: Malraux, primera aposta del dia. Sí, Ramon, Dani...
3: Coincideixo. Igual, també. Sí, sí.
0: Va, doncs, amics meus, triple fallida.
4: Oh!
0: Va ser la poetessa grega Safo. Sí, veig que Tomàs Molina no, eh? No ha acabat de quallar. Vinga, anem a fer l'última, si us sembla bé, una de molt breu. Molt breu. Diu, allò ordinari és transcendent. Opció A, Taisen de Shimaru. Opció C, opció B, perdó, Cioran.
2: Ostres.
0: I opció C, Schopenhauer. Allò ordinari és transcendent.
2: El primer que has dit, el primer?
0: Taisen de Shimaru, és un mestre zen.
2: Pues aquest.
0: Aquest.
3: Jo diria Schopenhauer.
0: Schopenhauer i Ramon?
1: Jo estic amb el mestre zen.
0: Amb el mestre zen. Doncs, efectivament, 2-1, frase de Taisen de Shimaru.
4: Bé.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs va, donem el trivial, que ja està sent com llegendari, no?, en aquest programa, el tema del trivial de frases reflexives. Doncs el donem per acabat. I ara, Ramon...

0: Doncs ja hem arribat a la secció La Finestra Privilegiada. Tenim a l'Emília Bosch, presidenta de l'associació Més 65. Hola, Emília.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui, Emília?
1: Avui voldria parlar de com viure la vellesa amb joia.
0: Fantàstic.
1: No sé si tota la... Jo penso que hi ha molta gent que ens escolta que no són gent gran, però, bueno, els que ens siguin grans els hi anirà bé.
0: I tard o d'hora arribarem tots a ser-ho, per tant, t'escoltem.
1: Esperem que sí. Primer de tot m'agradaria dir que ser vell no és una malaltia ni suposa una decadència. I tampoc cal viure-ho amb por. Pot ser l'etapa més lluminosa de la vida, de la vida de cadascú, vaja. Perquè jo penso que els que sou joves, ho podem enfocar com que es necessita una preparació de com vols envellir. Planificar-ho no és una cosa que es pugui improvisar i s'ha de fer a partir dels 40.
0: Mira, en tinc, això, 40, en tinc 40 recent fets, o sigui, em va com anell al dit.
1: Per molts anys.
0: Gràcies.
1: Doncs val la pena que comencis ara. Perquè si un planeja poder anar de viatge, i és una cosa de poca transcendència, i dura poc, planejar com vols viure la vellesa, que per sort pot durar 20, 25, 30 anys o més,
0: cada vegada més,
1: val la pena planificar-ho. La primera cosa que vull remarcar és que cal acceptar que som grans. Això és el que passa, i quan passa jo vull decidir com ho vull viure. Les arrugues, cert dolor a certes parts del cos... Poder ser la persona que sóc, que em cuido, fent exercicis per ara, també tenir cura de com em vesteixo, corresponent a l'etapa en què sóc. No només com em vesteixo, sinó com em presento en la gent. Perquè tothom té dret a anar com vulgui, però acceptar que un és gran vol dir acceptar que hi ha coses que són més adequades i d'altres que no ho són tant. Imagineu-vos una senyora de 70 i pico d'anys, tenyida rossa, amb els cabells llargs, i vestida d'una manera que aparenta, vol aparentar el que no és. Més aviat és un desencert, perquè la gent la veuen, la valoren com una persona que o no té criteri o els que l'envolten l'estimen poc.
0: Sí, parlaríem d'una acceptació a tots els nivells de la franja vital amb la que un està, eh? Quan parles d'aquestes cures.
1: Això comporta actuar, viure, vestir, pentinar-se en relació a l'etapa.
0: D'acord.
1: A la vellesa la solitud mata. Per tant, mantenir les relacions familiars, d'amistat amb els veïns, fent que siguin relacions autèntiques, que es vagin nodrint a partir dels 40, hem dit, doncs val la pena, val la pena. Hi ha articles que diuen que les dones vivim més perquè tenim amigues.
0: Els vincles,
1: els homes, no dic que no tinguin amics i amigues, però els costa més cultivar aquesta part desinformal de les relacions socials. Un altre punt que s'ha de tenir en compte és intentar ser autèntic. Que et coneixin de veritat. Amb qui? Doncs amb qui tens connexió real. Demanar ajuda quan et calgui i ajudar quan t'ho demanin. Només quan t'ho demanin. Perquè sovint la gent gran tenim el costum d'oferir-nos sense que ningú ens ho demani a fer coses i llavors no solem estar encertats i ens fem pesats.
0: Però segur que hi ha alguna vegada que us ho accepten de bon grat, no? Encara que no sigui
1: sí,
0: sol·licitada.
1: Sí, però no costa gaire preguntar. Què vols que t'ajudi?
0: Uh-huh.
1: Que t'aniria bé que et donés un cop de mà.
0: D'acord. Sí, primer la pregunta de cortesia abans de passar a l'acció.
1: Exacte. Però no sempre passa, eh? No sempre passa. Bé, anem pel punt 3. El cos que no es fa servir es deteriora. Però quan dic cos, no vull dir només braços i cames, vull dir també cervell.
0: Uh-huh.
1: El cervell i el cor són músculs que cal practicar almenys una estona cada dia.
0: Uh-huh.
1: No vol pas dir que tinguis de ser un atleta, sinó senzillament funcional.
0: No.
1: El que fa por és ser dependent, no poder-se llevar, no poder-se dutxar sol, no poder trobar la roba que habitualment et posaries, que sempre algú t'hagi d'estar pendent de tu. Això és el que fa por. Però per tenir aquestes capacitats, el cos, que s'adapta sempre, cal fer-lo servir.
0: Estimular-lo, eh? Fer passejos, fer sopes
1: pensar,
0: de lletres o coses
1: pensar,
0: així.
1: Pensar, parlar, escoltar, també. Perquè el cervell, ja ho he dit, és un múscul que cal practicar.
0: Mm-hmm.
1: No vol dir torturar-se al gimnàs. Vol dir jugar amb els nets, poder-se relacionar amb altres persones, seure en una cadira si un no pot i alçar una cama i després una altra. També és fer exercici.
0: Val.
1: No cal fer exageracions.
0: Val, no cal ser un Schwarzenegger, que en Schwarzenegger té, em sembla, més de 80 anys i encara es mata al gimnàs d'una forma espectacular. No cal, això.
1: Bueno, però ell n'ha fet d'això una professió. La majoria de persones grans no tenim una professió que depèn que hagin fet del nostre cos.
0: Totalment d'acord.
1: Es pot començar en 5 minuts. I cal començar ara, si un no ho fa. Hi ha gent que diu, és que a mi em cansa anar a treballar, anar a caminar. Molt bé, doncs no hi vagis de cop, sinó arriba al cap del carrer, que potser hi estigarà 5 minuts, i torna.
0: Va,
1: ja està.
0: Progressivament.
1: Ja en tens 10.
0: Molt bé.
1: El cervell, ja ho he dit, és un múscul que necessita que se l'exerceixi, faci servir, vaja. I la neuroplasticitat permet crear noves neurones. Antigament es pensava que el cervell, a certa edat, ja perdia, però no generava neurones.
0: Mm-hmm.
1: Doncs està comprovat que si es fa servir es generen noves neurones. No a la velocitat ni en la quantitat de quan eres jove, però en poden sortir de noves.
0: Esperançadora,
1: poden néixer de noves.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, pensar, conversar sobre idees importants i voler aprendre sempre. Per aprendre mai és tard. Què vol dir aprendre? Doncs per unes persones pot ser aprendre música, que es pot fer amb l'ordinador o amb el mòbil. Per altres és fer petits exercicis de sudokus, sopa de lletres, coses d'aquestes. Però també es pot aprendre una llengua.
0: Uh-huh.
1: Una que haguem après i la tinguem oblidada, o una de nova. Es pot fer.
0: Es pot fer.
1: També es pot aprendre a fer mitges, si un no en sap, o ganxet, o pintar, o escriure, o recitar. Es pot fer.
0: Art-teràpia,
1: no
0: una mica.
1: Per fer això.
0: Uh-huh.
1: Tenir un propòsit és molt important. Un que no depengui de què fas, sinó en ser qui ets. Ho torno a dir a poc a poc. Tenir un propòsit és important. Ha de ser un que no depengui de què fas, sinó de ser qui ets.
0: D'acord.
1: Cadascú ha de trobar el seu propòsit. I això també requereix una atenció i un temps per dedicar-li. La tercera, un altre punt d'aquest és que alguna cosa faci que el teu temps tingui valor, que sigui útil per tu mateix o per algú. No cal recuperar el qui eres, perquè qui eres ja no ho ets. Ara ets una altra versió genuïna de tu mateix.
0: Mm-hmm.
1: Ha de ser un repte que t'esperoni cada dia.
0: Val.
1: Què és el que realment m'importa, ens hem de plantejar, com vull ser recordat, però estar ocupat no vol dir tenir un propòsit sense vol dir tenir un propòsit però sense ser-ne un esclau. Ara he de fer això, ara he de fer allò. No. Senzillament amb cura i amb una cadència.
0: D'acord, quins més punts tens?

0: i que ens han ferit, però perdonar-se a un mateix allibera.
1: Totalment d'acord, fonamental. Emília, moltes gràcies per les teves recomanacions. Espero veure't properament en aquesta secció. I ho deixem aquí.
0: D'acord, gràcies per l'oportunitat.
1: A vosaltres, un
0: A
1: plaer.
0: reveure.
1: Fins ara.
0: Adéu.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a en Dani, gràcies a l'Emília, gràcies a en Ramon, gràcies a en Darth Vader 2.0. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: El dial interior, aquest espai dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en el Via Directa, i amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dijous aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu. L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: És dimecres, dia 10 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la comunitat educativa de la ciutat. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent. En parlarem avui i en farem referència a l'inici d'aquest InfoSap. També parlarem de que els centres educatius han rebut avui els premis i les distincions per la seva participació en la cursa de la primavera que es va celebrar fa unes setmanes a la ciutat. I avui també parlarem del barri de Can Prats i també de la seva transformació, de la seva reurbanització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. Escoltarem les paraules de la regidora del barri de Can Prats, Anna Serra. I avui seguirem parlant de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Avui escoltarem a l'enòleg Joan Soler, que va estar present aquest dimarts en un dels actes previs a la Fira del Vi d'aquest dissabte i a la Fira del Vermut del diumenge. És l'enòleg del celler de Can Serra d'Exhibis i avui escoltarem la seva entrevista. I també parlarem de la festa de fi de curs del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, prevista per aquest dissabte en el Teatre Núria Espert. I també tindrem altres informacions d'àmbit local de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Primera informació que comencem avui a l'InfoSap fa referència a Educació. Les escoles i instituts de Sant Andreu de la Barca es planten. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb Educació. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: La comunitat educativa es planta. Els centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca han anunciat que no organitzaran colònies ni sortides de jornada completa mentre no s'assoleixi un acord entre sindicats majoritaris de l'educació pública i el Departament d'Educació. La decisió forma part d'una acció conjunta impulsada per centres d'arreu de Catalunya per denunciar una situació que qualifiquen de límit, marcada per la manca de recursos, les ràtios elevades, les dificultats per garantir una inclusió efectiva i l'excés de burocràcia que assumeixen els equips docents. La directora de l'escola Can Salvi, Belén Medina, ha parlat amb Ràdio Sant Andreu en nom de la comunitat educativa i ha afirmat que tots els centres del municipi s'han posat d'acord per fer pressió perquè els sindicats majoritaris i l'educació arribin a un acord positiu per totes les parts.
3: Doncs després de que els sindicats estiguin negociant, no és que no vulguem fer sortides ni colònies. El que sí és cert és que ens hem adherit a un manifest de Catalunya en el qual...

0: qual ens posem d'acord amb altres municipis, i nosaltres com a municipis hem arribat a l'acord de que no farem sortides ni colònies degut a la sobrecàrrega d'hores que fem nosaltres en els centres, al no reconeixement de la nostra tasca, a la manca de ràtios i al seu control, la diversitat i tots els temes que s'estan tractant amb els sindicats i que no s'arriba a un acord. No està reconeguda en la nostra feina, les nostres tasques, ni tot el que fem. S'apel·la a la nostra professionalitat, s'apel·la a la nostra consciència, i nosaltres dediquem moltes hores, molta responsabilitat, que després no estan reconegudes.
1: Aquesta és una mesura col·lectiva i consensuada, ens explicaves.
0: Sí, és una mesura col·lectiva i consensuada, parlades a les assemblees de claustres, portades al municipi i consensuat per cada un de nosaltres.
1: Això comporta que durant el proper curs no es realitzaran colònies ni sortides de jornada completa.
0: Això comporta que no es realitzaran sempre i quan els sindicats i el Departament d'Educació no arribin a un acord.
1: Entre les reclamacions que teniu és ràtios elevades, manca de professionals de suport, d'infraestructures insuficients, és a dir, que no és només el que molta gent es queda, que és el titular dels diners.
0: Els diners no és el tema, és les situacions en què nosaltres estem treballant.
1: Aquesta pujada salarial que es parla dels 400 euros, ens pots explicar un resum de la realitat que viviu vosaltres?
0: Nosaltres teníem el sou congelat des de fa molts anys. S'ha pujat a l'IPC com a fan sempre cada any, però el nostre sou i les nostres condicions no han canviat. Nosaltres som el tercer per la cua d'Espanya que cobrem menys. I dic el tercer per la cua, eh?
1: També hem vist que a les xarxes socials molts centres educatius de Sant Andreu de la Barca han penjat que hi ha una aturada temporal de la publicació de publicació d'activitats i notícies a Instagram. Ens pots explicar una miqueta això també?
0: Bueno, doncs nosaltres això ho fem per fer la visibilitat dels centres, perquè les famílies i el municipi puguin saber com treballem i fem. Doncs arriba un moment que això també comporta tasques extres i no tenim per què fer-lo, només seran les coses oficials per la web i el que sigui oficial.
1: Podem dir llavors en resum que la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca es planta.
0: Ens hem plantat, sí, però no només nosaltres, totes les comunitats educatives de Catalunya.
1: Per acabar, si vols fer una crida a la importància de tenir un sistema educatiu digne, un sistema educatiu que sigui escoltat i que resolgui com abans millor per tenir una educació digna pels nostres fills i nostres filles.
0: És que hem de partir de la base que nosaltres no lluitem pels 400 euros que se'ns pagarà en 2-3 anys, 4 millor dit. Qui ho vegi ho veurà. Nosaltres lluitem per una qualitat en l'ensenyament, per una qualitat en l'educació, perquè aquests nens s'ho mereixen i no estan contemplats.
2: Els centres educatius asseguren que la mesura no pretén perjudicar l'alumnat ni a les famílies, sinó reclamar millores estructurals per l'educació pública i unes condicions laborals dignes pel professorat.
3: Comunicat de les escoles i instituts de Sant Andreu de la Barca de la comunitat educativa de la ciutat. Les escoles no faran excursions ni colònies fins a arribar a un acord amb educació. La mesura, consensuada entre tots els centres públics del municipi, vol denunciar la manca de recursos, la sobrecàrrega laboral i la precarització de la tasca docent.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
3: Camprats avança en la seva transformació amb la reorganització dels carrers Tomàs Vives i Montsant. L'Ajuntament ha aprovat un projecte de gairebé 783.000 euros que inclou l'ampliació de voreres, la renovació de clavegueram i la modernització de l'enllumenat públic. El barri de Camprats continua avançant en la millora dels seus espais públics amb l'aprovació d'aquest projecte. De fet, la Junta de Govern Local de Sant Andreu de Barca va aprovar l'actuació el passat 2 de juny amb una inversió prevista, com dèiem, de 782.000 euros. El projecte contempla la reorganització del carrer Tomàs Vives en el tram comprès entre els carrers Montsant i Montpedrós, així com el mateix carrer Montsant. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de la xarxa de clavegueram, l'ampliació de les voreres, el soterrament dels serveis i també la millora de l'enllumenat públic. N'hem parlat amb la regidora de barri de Camprats, Anna Serra.
5: Doncs bé, com bé dius, tenim ja aprovada la renovació, el projecte de renovació d'aquí dels carrers de Tomàs Vives i Montsant. Una molt bona notícia pel barri, ja que permetrà que aquests dos carrers ara de moment, inicialment, tindran renovació de la xarxa del clavegueram, també ampliarem les voreres i millorarem l'enllumenat, fet que farà que el barri doncs, sigui més segur, tingui una millor accessibilitat i al final doncs, sigui més agradable per tots els veïns i veïnes.
3: Entre aquest projecte també hi ha l'ampliació de les voreres.
5: Exacte, com deia, és un barri que és antic, que té dificultats d'accessibilitat i tot això doncs, preveiem poder-hi posar solució amb aquest projecte de reurbanització.
3: Hi ha una inversió de 782.000 euros aproximadament. Quan s'iniciaran aquestes obres o de moment està a l'inici de tot plegat?
5: És una inversió molt important que, com deia ara, tot just fem l'inici. És una molt bona notícia actualment perquè això vol dir que el projecte es va movent i que cada cop estem més a prop, però com tot doncs té un procés i per tant a dia d'avui podem explicar que tot està en moviment i que en uns mesos doncs, ja podrem donar més informació de la data concreta.
3: Què suposarà aquesta reorganització d'aquests carrers, del carrer Tomàs Vives i Montsant, aquí al barri de Can Prats, un cop estigui finalitzada aquesta reorganització?
5: Doncs home, permetrà tenir un accés molt més agradable. Els veïns i veïnes del barri fa molt de temps que ho demanen i per tant és una obra que esperem amb molta alegria i que estem molt satisfets de poder tenir una inversió tan important aquí al barri de Can Prats, que millorarà, com deia, l'accessibilitat, millorarà també el sistema de clavegueram i també la il·luminació.
3: Actualment el projecte es troba en fase d'exposició pública abans de la seva aprovació definitiva. Aquest pas haurà de donar lloc posteriorment a la licitació i a l'execució de les obres que marcaran una nova etapa en la renovació urbana del barri de Can Prats.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte. El Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs dins de l'ADO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres, Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa?
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estan fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte de, a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs, a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Falou de Líder, que es venien cabernets, merlots, cirats, xardoners, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona, els vins quan baixaven els pagesos del Bages, o els traginers del Bages quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Sí. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, amb seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, o un gust, o un sentit, o un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir, no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: En el marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país, hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort després el vi no el desgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesà, no?
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pegàvem a l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, coneixem molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca en què va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: A continuació parlem d'esports i també d'educació, perquè els centres educatius de Sant Andreu de la Barca han rebut els premis i les distincions per la seva participació en la cursa de la primavera. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
3: Les tres escoles de Sant Andreu de la Barca que més participació van tenir durant la cursa de la primavera han rebut 150 euros en material esportiu, un premi que s'han endut l'escola Sant Andreu, l'escola Josep Pla i l'escola Vall Palau. Totes tres van aportar gairebé 300 corredors. A més, des de l'executiu local han volgut distingir altres centres educatius fora de la primària, que també s'han implicat amb força, com l'Institut Montserrat Roig i l'escola Bressol Casa Pedemonte. L'escola Josep Pla va ser el centre educatiu amb més participants, amb un total de 105 alumnes inscrits. En segona posició va quedar empatats les escoles Sant Andreu i Vall Palau, amb 76 participants cadascuna. L'Institut Montserrat Roig va ser un dels que més gent va convocar, vora de 130 inscrits, assegura Marc Moleón, professor d'Educació Física del centre.
4: Doncs bé, va ser una proposta a nivell de centre, també, que ens semblava una iniciativa molt bona per part de l'Ajuntament, i a més vam decidir incorporar-ho també a nivell curricular dins de la nostra matèria, i aleshores vam començar a fer difusió a través de tots els cursos, i en total crec que tenien vora 130 inscrits, però bé, el dia de la cursa, doncs, al final, entre partits de federats, etc., crec que va baixar una miqueta aquest nivell, però sí, vam superar el centenar de persones.
3: Què representa per tu, que ets professor d'educació física, però també pel centre, l'activitat física i l'esport?
4: Home, doncs, primer que crec que és un dels pilars que la nostra societat hauria de tenir, no? Aleshores, crec que és un fet molt senzill a través d'una cursa d'un quilòmetre o cinc quilòmetres, no? Que en aquest cas depenia de l'edat, doncs això, fer primer municipi, segon que nosaltres vam aconseguir també mobilitzar molts professors que són de fora en un diumenge que cadascú té la seva vida social, familiar, etc. I crec que, a part del component aquest d'activitat física, doncs és un component social molt important que et fa sentir, en aquest cas, doncs, un sentiment d'identitat, no?, com a centre també.
3: Heu rebut una menció per la participació, l'alta participació a la cursa de la primavera. Què representa per vosaltres aquest reconeixement a la implicació?
4: Doncs precisament quan vam començar a fer tota aquesta difusió pel centre no buscàvem un reconeixement ni molt menys, però el que volíem era això, no?, una resposta per part de l'alumnat i del propi professorat, i així va ser. Per tant, doncs, estem molt orgullosos d'haver-ho aconseguit, no?, que la proposta que fos aquesta i que haguem complert una miqueta amb les expectatives pròpies i que a més doncs tinguem aquest reconeixement per part de l'Ajuntament.
3: Heu superat les expectatives, jo diria, no?
4: Sí, exacte, totalment. Vam dir, va, anem a intentar, doncs, superar la xifra que teníem l'any passat, que la veritat que no arribàvem ni a 50 inscrits, i aquest any, doncs, mira, els hem més que triplicat. Per tant, ja et dic, superorgullosos d'haver-ho aconseguit.
3: Per l'any que ve, fareu aquesta difusió, seguireu intentant pujar encara més la xifra?
4: Bueno, sempre que es pugui, oi tant, però jo crec que si l'aconseguim mantenir ja és tot un mèrit. Per tant, sí, seguiríem en aquesta línia.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, quina és la imatge o el moment que us han portat aquesta edició de la cursa a la primavera?
4: Bé, al final, i com t'he dit abans, crec que a nivell de component municipal i social, i crec que és molt important, doncs, que la gent se n'adoni que fer activitat física és molt senzill. En aquest cas era una activitat organitzada, però que no costa res sortir, fer un recorregut, sigui caminant, sigui corrent, i millorar els teus hàbits saludables a través de l'impuls aquest que ens ajuda a través de l'Ajuntament, no? Però crec que el més important és això, doncs, fer veure a la gent que l'activitat física es pot aconseguir a través de qualsevol forma.
3: Dins del vostre gran grup de participants, hi havia alguna persona que hagi aconseguit podi?
4: Sí, hi ha un noi a segon d'ESO, el Marc Cordura, que va quedar a la tercera, si no m'equivoco.
3: El director de l'escola Sant Andreu de la Barca, Daniel de Riba, relata que va ser la voluntat i l'esforç del centre el que va portar l'alta participació.
5: Bueno, insistint a les sessions d'educació física, l'ajuda de les tutories i també amb l'ajuda de les delegades que els hi fèiem al recordatori o a través del Consell Escolar també dels representants, i també al final el Dinantia, no?, enviant les comunicacions i fent-ho fàcil, generant enquestes on podies dir si participaves o no, i així podien saber qui deia que no i animar una mica la gent a través de la mestra d'educació física, sobretot.
3: Quina importància té l'activitat física a l'esport en el vostre centre educatiu?
5: Molta, molta, és cabdal l'activitat física i l'esport. De fet, nosaltres, a més d'educació física, en les sessions setmanals sempre fomentem les sortides a l'entorn, tenim molt distribuït les activitats també a l'hora del pati, que moltes són també d'activitat física i esport, bueno, i forma part del currículum de les escoles de primària a tot el municipi.
3: En aquest sentit, què representa rebre aquest reconeixement per part de la implicació de l'alumnat per part de l'Ajuntament i sobretot aquest premi?
5: Era molt important perquè és un canvi. Nosaltres no havíem participat molt a la cursa de primavera, hi assistíem pocs infants i potser vam ser autocrítics en aquest sentit, vam insistir-hi, i és un orgull haver-ho aconseguit, i sabent que hi havia aquest premi, ens enorgulleix encara més.
3: Són 150 euros en material esportiu. Hem vist que hi ha dins de la caixa, hi ha moltes pilotes de futbol, un tauler de l'ajedrez. Per què heu escollit aquest material?
5: Mira, les pilotes, perquè sempre acaben faltant, són unes d'escuma, sobretot, estic veient, més algunes altres més petites, perquè les d'escuma donen la possibilitat de fer-les servir a l'hora del pati, sobretot, perquè a l'hora del pati preferim no posar pilotes dures, i per això hem agafat d'escuma. Després, una pilota així una mica més bona de futbol per les sessions d'educació física. Després hi ha un taulell de dames o escacs, i perquè tenim un espai a l'hora del pati, dins del gimnàs, que hi ha jocs tranquils i molts són jocs de taula, i mira, tocava renovar una mica.
3: Per acabar, com heu viscut dins de l'escola aquesta mobilització de les famílies i de les alumnes al voltant de l'activitat física, al voltant de la cursa de la primavera? Comentaves que abans no teniu tanta aplicació, aquest any us heu implicat i heu aconseguit mobilitzar. Com plantegeu de cara a l'any que ve seguir portant molts alumnes a la cursa?
5: Ho hem viscut molt intensament perquè, a més, vam afegir la incorporació de la samarreta d'escola, que a través de l'AFA hem preparat i les famílies han comprat, doncs que es veiés vermell el dia de la cursa. Per l'any que ve seguirem amb la mateixa línia, tal com que s'ha quedat establert, el mateix protocol per tenir un èxit en la participació de cursa primavera, amb les comunicacions, enquesta, i insistir, que segur que aconseguim inclús alguna mica més, o que inclús els mestres també puja una mica l'assistència també. Bueno, és qüestió d'animar tothom.
3: Més enllà de xifres, més enllà d'èxit, quin moment us quedeu d'aquesta cursa de la primavera?
5: Bueno, veure el somriure de que els infants, potser els que no esteu amb nosaltres o no sou del sector, sorprenentment els infants quan ens veuen fora del col·le, és com si, bueno, trobar-nos un altre cop per ells és com espectacular, saps? És com si fóssim famosos fora del col·le. I ja els hi fa molta il·lusió que hi anem, sí. I després al final estar units en el moment de la carpa, de sentir-te una mica, d'estar en conjunt, de comunitat, és el que és maco el dia de la cursa.
3: Les escoles han rebut el seu premi de la mà del regidor d'Esports Miquel Àngel Abril i la regidora d'Educació Anna Serra, un material que han escollit des de l'escola. El regidor d'Esports Miquel Àngel Abril remarca l'orgull que té per l'alta participació que ha tingut de nou aquesta cursa de la primavera, un esdeveniment que ja és més que exitós a la ciutat. De fet, enguany va mobilitzar gairebé 1.800 persones.
6: La participació és altament positiva. Com bé dius, tenim més participació que mai. També els centres educatius tenen més implicació que mai. Per tant, és una cursa molt consolidada, com vam dir en el seu dia, no? Una cursa que va en augment. Una cursa que fa goig, no?, d'organitzar-la com a ciutat. És un d'aquells esdeveniments molt xulos, superfestius, familiars, no?, que dona gust veure com la gent gaudeix i com, amb l'excusa de l'esport, d'alguna manera, no?, podem gaudir també dels nostres carrers. I, per tant, molt content i una valoració molt positiva també de la participació dels centres educatius, en aquest cas, no només els de primària, sinó també escoles bressol, secundària, que també aporten i donen aquesta, insufren aquesta vida, no?, a la cursa de la primavera, que sense ells doncs no podríem fer-la.
3: Estem parlant de que hi ha molts centres que han superat el centenar de participants. En teoria, els premis són per primària, però hi ha instituts de secundària, instituts de llar d'infants que tenen una altra participació. Esteu pensant, no?, meditant potser en ampliar aquests premis a altres disciplines?
6: Doncs és una bona reflexió la que m'estàs fent, Joel, perquè veritablement amb aquesta participació també de les bressol i dels instituts, veritablement haurien d'ampliar segurament, no?, aquest reconeixement. De fet, enguany és la primera vegada també que els hi fem aquest reconeixement, no?, de participació, que és més simbòlic, no?, que material, però al final no és més que aquest primer pas per arribar justament a reconèixer i ampliar segurament els premis o la dotació material, no?, que des d'esports al final donem als centres educatius perquè puguin també practicar esport en els seus centres, perquè tinguin aquest material i al final facilitar la pràctica de l'esport.
3: Aquests premis consisteixen en 150 euros en material esportiu. Ens pots fer una miqueta de resum que t'han demanat les escoles, que us han demanat en aquests premis?
6: En funció d'aquesta quantitat, cada centre educatiu, per la seva idiosincràsia, demana un tipus de material específic. Potser un centre ja té moltes pilotes i llavors no demana tantes pilotes, demana un altre tipus de material. Però això va en funció de la casuística de cada centre. Llavors el que es tracta és reconvertir aquests diners en quelcom que sigui útil pel centre. O sigui, no ho decidim nosaltres, sinó que dintre d'un directori de material poden escollir aquell que més s'ajusta a les necessitats de cada centre.
3: Quin paper tenen les escoles en aquesta cursa a la primavera? Més que res, perquè si fem números i cada escola mobilitza 100 alumnes, estem parlant de que és més de la meitat dels participants.
6: Sí, actuen com a veritables vectors o facilitadors a l'hora d'incrementar la participació o de dinamitzar, millor dit, la participació, no? Són uns actors fonamentals perquè aquesta cursa al final tingui aquesta dimensió de ciutat i de famílies, de cohesió social i de genuïtat, diguéssim, no? Són, al final, són imprescindibles perquè la cursa funcioni i perquè aquest esdeveniment tingui aquesta natura tal com és.
3: Aquesta cursa de la primavera no premia tant el que arriba primer, sinó tant premiaria millor la participació. Quin valor educatiu creus que té aquest plantejament que la fa diferent, aquesta cursa?
6: L'interessant és valorar o premiar la participació, per se, no? No tant el fet de guanyar, no? Això també directament es vincula als valors, no?, d'educació per aquestes edats, és a dir, el més important no és arribar o ser el primer, sinó el participar, no?, en tot el que comporta d'hàbits saludables, de practicar de l'esport, de respecte amb els altres, etcètera. Llavors, com apuntes, no és tant el fet de premiar aquells que fan les millors marques, sinó veritablement l'important és participar i practicar l'esport activament.
3: Més enllà de les xifres, de l'alta participació, de tot plegat, quina és la imatge al moment que us emporteu d'aquesta edició de la cursa de la primavera?
6: Jo m'emporto una imatge espectacular d'aquest dia de la cursa, tinc un magnífic record. Sé que és subjectiu, però veure tanta gent participant, no?, i en la part final de l'esplanada, no?, gaudint amb totes les famílies, tots els centres educatius, etc., me n'adono que veritablement és un d'aquells esdeveniments, no?, que fan somriure i que cada cop que tens aquest record doncs fa goig i veus la projecció de futur que té.
3: La cursa de la primavera ha tornat a demostrar la implicació de la comunitat educativa de Sant Andreu de la Barca amb l'esport i els hàbits saludables. Els premis entregats avui serviran per continuar fomentant l'activitat física als centres escolars.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
2: I amb motiu de la visita del papa Lleó XIV, aquests dies a Barcelona i a Catalunya, hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques la seva opinió.
3: La visita del papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
7: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
3: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
7: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges, quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe i doncs A mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar pues, doncs, moviments feixistes com el de Hitler, que el va recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofilia que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
3: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
7: No.
3: Quina és la teva opinió sobre el paper del papa i de l'Església en la societat actual?
7: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de demostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equiparo una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto, veient el papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
3: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
7: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
3: Què significa per vostè la visita del papa?
8: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
3: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu, no?
8: No, sóc laic.
3: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
8: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
3: Què li sembla que el papa, aquest nou papa i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
8: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Vull dir, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Per mi és un muntatge, això.
3: Què opina vostè de la visita del papa a Barcelona?
9: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
3: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
9: Perfectamente, sí.
3: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
9: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
3: ¿Fe le ayudó?
9: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
3: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano o el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
9: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
3: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
9: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
3: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
9: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
3: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
10: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la Iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
3: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita al Papa?
10: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
3: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
10: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
3: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
10: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
3: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa...

0: www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias, vecines mil. Chao, disfruten.
1: Anión es yo que popper, chanun Kim Jun Soin mira, socan Kim Jun Soin, cansan mira, muchas gracias por acompañarnos a la edición número 273 de K-Pop History. Comencem aquesta edició actualitzant-nos amb més música d'aquesta primavera en el món del K-pop del 2026 i començarem amb les 6 noies que formen Kiras, Kirasu en coreà. Són 4 coreanes, una japonesa i una malaia que van debutar el 29 de maig del 2025. Les escoltarem des del seu segon single, Ta Ta, el 6 de maig d'aquest 2026. És un tema pop juvenil i desenfadat amb tornada fàcil i divertida, en una música afrobeat que té fins i tot un punt kitsch. Porten més de 11 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 7 primers dies. Escoltem la novetat de les Kiras, Ta Ta.

Anem ara amb la novetat dels sis nois que formen Tuas, Tuo Su en coreà. Són cinc coreans i un xinès que van debutar a Corea el 22 de gener del 2024 i al Japó el 30 de juny del 2025. Els escoltarem des de l'estand de Play No Tragedy del 27 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal You You, un tema que combina vibracions R&B amb soja.

Ous electrònic i sintetitzador dinàmic. Tot i els retalls actuals que té en el món del K-pop la producció, sense pont ni cota melòdica addicional, el tema funciona prou bé. De fet, la lletra parla de l'enamorament que fa mirar cap endavant amb la persona estimada. El tema ja ha guanyat 2 números 1 en shows musicals al mes de maig, un Music Bank al 8 i un Inkigayo al 10. Amb més de 21 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat dels Tuas, You You.

Ens trobarem ara amb les 7 noies que formen Billy, 5 coreanes i 2 japoneses, que van debutar a Corea el 10 de novembre del 2021 i al Japó ho van fer el 17 de maig del 2023. Les escoltarem des del que és el seu primer àlbum de llarga durada, The Collective Soul and Unconscious Chapter 2, del 6 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Zap. La lletra parla de tornar a ser un mateix al complet, bloquejant les tafaneries i el soroll exterior, deixant enrere el passat i escollint estar al present amb confiança. Porten més de 2 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 11 primers dies. Escoltem la novetat de les Billy, Zap.

0: Can you feel it?
1: Tenim un nou debut, ara amb les 7 noies que formen Hype Princess. Hype Princess ho en coreà. Són 3 coreanes, 3 japoneses i una coreano-japonesa que ho han fet el 27 de maig d'aquest 2026 amb l'escena de Play 17.7. De tota manera, ja havien fet el seu prellançament amb el tema Stolen el 29 d'abril. El grup està produït per Gecko, que és solista i membre dels Dynamic Duo. A més, van sortir del programa Unpretty Rapstar Hip Hop Princess. Amb aquests antecedents només podien fer una espècie de so hip-hop amb to funky. De fet, porten més de 7 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves dues primeres setmanes. Escoltem el debut de les Hype Princess amb Stolen.

Anem ara amb la novetat dels 6 nois que formen 82 Major, 5 coreans i un canadenc que van debutar l'11 d'octubre del 2023. Els escoltarem des de l'estand de Play Film del 28 d'abril d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal Sign, que és un tema amb melodia onírica com a mostra de maduresa del grup i representa com dues persones es van acostant mica en mica per emocions intercanviades per una senyal entre ells dos. El tema és un hip-hop minimalista que s'acosta a un funk relaxat. De moment porten més de 6.800.000 reproduccions a les seves dues primeres setmanes del videoclip oficial. Escoltem la novetat dels 82 Major, Sign.

Després de 15 anys des del seu últim treball, ens retrobarem ara amb les tres noies del grup Silla, Nam Gyuri, Kim Yeonji i Lee Boram, que havien debutat el 24 de febrer del 2006 i es van dissoldre oficialment el 30 de gener del 2011. Aquí, a K-Pop History, només les havíem sentit com a acompanyants en produccions en les que sortien al costat de les Davichi i les Tiara, com per exemple Wonder Woman. Doncs bé, ara per celebrar el 20è aniversari del seu debut han tret a l'àlbum First Again el 14 de maig d'aquest 2026. I havien tret prèviament la cançó prellançament Still Here, Still Us el 30 de març d'aquest 2026. Ara les escoltarem amb el tema Stay. Aquí mantenen una gran presència vocal característica del grup, però alhora és un tema de ritme suau i ballable. A més, té un toc de guitarra en to melòdic. Al videoclip hi participa com a ballarina, en un to molt elegant, la coreògrafa coreana Kang Ye-in, coneguda artísticament com Aiki. Amb un tema que és d'escolta molt agradable, recordem ara el 20è aniversari de la Silla amb aquest tema Stay.

Ens trobarem ara amb els 5 nois que formen Cortis, Cori Sotu en coreà, 3 coreans, un hongkonès i un coreano canadenc que van debutar el 18 d'agost del 2025. Els escoltarem des de l'Extended Play Green Green del 4 de maig d'aquest 2026, del qual escoltarem el single principal Red Red. El tema està inclòs en una base instrumental de molta energia on hi posen un hip-hop agressiu i autotune. Tot això camina per damunt d'un ritme variable. La lletra juga amb els conceptes de color verd, que representa fer el que volen, i el vermell, que vol dir deixar-se influenciar fàcilment pels altres. Fins al 17 de maig porten 7 números 1 en shows musicals, el darrer precisament un Inkigayo el mateix dia 17. Amb més de 25 milions de reproduccions del videoclip oficial les seves 3 primeres setmanes, escoltem la novetat dels Cortis, Red Red.

0: Ara escoltarem un avançament de les quatre noies que formen ESPA. Recordem Karina, Giselle, Winter i Ning Ning, que van debutar a Corea el 17 de novembre del 2020 i al Japó el 3 de juliol del 2024. Serà des del single prerençament YDA, World Different Animal. Això ha estat l'11 de maig d'aquest 2026 i és l'avançament de l'àlbum Lemonade, que ha sortit més endavant el 29 de maig d'aquest 2026. En aquest tema els hi col·labora G-Dragon, que ha escrit la lletra dels seus propis versos. El tema és un hip-hop amb baix sintetitzat i tornada comercial. El concepte, tant a la lletra com al videoclip, mostra com els límits entre realitat i món digital estan difuminats. A més, confronta originals versus còpies. Recordem que les ESPA tenen els seus propis avatars al món digital. Porten més de 20 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 7 primers dies. Escoltem la novetat de les ESPA, aquí acompanyades de G-Dragon amb World Different Animal.
1: It is what it is, they're like, oh, she's a whole different animal. Got the beast unleashed to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, the tsuki jumping on, but the white trying to glitch. Crash, false got me. Whole different animal.
2: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Ens trobem ara amb els cisnes que formen Boy Next Door, que havien debutat a Corea el 30 de maig del 2023 i al Japó ho van fer el 10 de juliol del 2024. Els escoltarem des del single digital Knock Knock Knock, de l'11 de maig d'aquest 2026. És el tema prellançament del seu primer àlbum complet, Home, que ha sortit posteriorment el 6 de juny d'aquest 2026. El videoclip de l'actuació, de la performance baixa, encapçala les llistes de YouTube i la cançó a les llistes de l'iTunes a 8 països. Com diem, el vídeo de la performance està ambientat en edificis abandonats, mentre que la tornada, que és la onomatopeia anglesa de trucar a la porta, s'expressa en moviments creatius, tot enmig d'un hip-hop dur. El tema està produït per Zico dels Block B i els membres Jaehyun, Tae-san i Wanak. Porten més de 7 milions de reproduccions als seus 7 primers dies del videoclip oficial. Escoltem la novetat dels Boy Next Door, Knock Knock Knock.

Ens trobem ara amb les 7 noies que formen Billy, que havien debutat el 10 de novembre del 2021 a Corea i al Japó ho van fer el 17 de maig del 2023. Fa poc ja les vàrem escoltar des del seu nou àlbum de Collective Soul and Unconscious, Chapter 2, del 6 de maig d'aquest 2026. Ara escoltarem el que és el seu single pel·lançament, Work. Té diferents notes de rap per damunt d'un ritme de club, on la lletra parla de que s'esforçaran en el seu treball. Porten més de 3 milions i mig de reproduccions del videoclip de la performance en 2 setmanes. Escoltem la novetat de les Billy, Work.

Network. Tenim un altre debut, els 8 nois que formen Just, Yoo Yoo en coreà. 5 coreans i 3 japonesos que ho han fet el 7 de maig d'aquest 2026. Ha estat amb el single àlbum Orange Record, del que escoltarem el single principal Rush Rush. Tot i ser un grup, acabat de sortir, ja participen en la composició dels seus temes. Precisament aquí a Rush Rush expressen la voluntat de seguir endavant sense dubtar, fins i tot si s'és maldestre. El tema és un pop brillant, amb guitarra rock i cordes de sintetitzador. Porten més d'un milió i mig de reproduccions del videoclip oficial en els seus primers 11 dies. Escoltem la novetat i debut dels Just amb Rush Rush.

Ja tenim nou treball de les sis noies que formen en Mix. Recordem Hebon com a líder, Lily, que aquesta és australiana, Sulyun, Bae Jibu i Kyujin, que és la Magne, la més joveneta. Recordem que van debutar el 22 de febrer del 2022. Doncs ja, acaben de treure l'Extended Play Heavy Serenade a l'11 de maig d'aquest 2026, del que escoltarem el single principal del mateix títol. És un pop experimental, on es combina també amb música electrònica. La lletra expressa un amor profund, com en el títol, una serenata intensa. I aporten guanyats dos números 1 en jocs musicals en aquest mes de maig, un M-Countdown el 21 i un Music Bank el 22. A més, un Melon Popularity Award la tercera setmana de maig. Amb més de 40 milions de reproduccions del videoclip oficial als seus 7 primers dies, escoltem la novetat de la Zen Mix, Heavy Serenade.

Ens trobem ara amb el nou treball dels Witness que formen Unite, Unite 2 en coreà, grup que va debutar el 20 d'abril del 2022. Ara els escoltarem des del seu extended play In June Part 1, del 12 de maig d'aquest 2026. D'aquí escoltarem el single principal, Pose. És un estil house amb melodies pop on també fan un ús de falsete. Porten més de 5 milions de reproduccions del seu videoclip oficial els 11 primers dies. Escoltem la novetat dels Unite, Pose.

Abans de passar a la darrera estrena, farem un avançament de la propera edició en la que podrem escoltar el retorn del grup projecte IOI. I recordem que eren 11 noies que havien debutat el 4 de maig del 2016 i es van dissoldre oficialment el 31 de gener del 2017. Havien tret 2 extended plays i 4 singles i en els seus pocs mesos d'activitat van tenir temps de guanyar fins a 9 números 1 en jocs musicals. A més del grup han sortit solistes tan conegudes com Changa, John Jung està a formar part de les Wushu Shonjo, de les Cosmic Girls, i d'altres també han format part de grups com Pristin, Gugudan o Wiki Miki. Ara han tornat amb 9 noies amb l'Extended Play IOI Loop el 4 de maig d'aquest 2026 com motiu del seu 10è aniversari de debut. Ja havien fet a l'avançament Goodbye with a Smile, que era una reedició d'un tema del 2016. Les escoltarem ara amb el single Suddenly, on aquí adopten un so més modern de sintetitzador pop i ha participat a la lletra John Somi, també una altra de les solistes. La lletra parla de les emocions, com diu el títol, que venen de cop, Suddenly. Doncs bé, porten més de 3 milions de reproduccions del videoclip oficial els seus 5 primers dies. Escoltem el retorn de la IOI amb Suddenly.

0: Hi boys and girls, this is K-pop history with Kim Yoon Suk.
1: Ximinà, que ens en mirem. I donem les gràcies a la part Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem precisament amb la novetat de la Sitsi, 5 noies, recordem, Yeshi com a líder, Lia, Ryujin, Chaetyeong i Yuna, que és la Magne, la més joveneta, que van debutar a Corea el 12 de febrer del 2019 i al Japó ho van fer el 22 de desembre del 2021. Ara les escoltarem des de l'escena de Play Moto del 18 de maig d'aquest 2026 amb single principal del mateix títol. Per cert, aquest treball té 3 temes de grup i 5 solos de un de cadascuna d'elles. El tema principal, com diem, té una melodia refrescant i amb energia, amb capes de reverb i sintetitzador atmosfèric. De fet, la música combina Europop amb elements EDM i una tornada potent que impacta des del primer moment. De fet, l'ús de sintetitzadors atmosfèrics dona un so multidimensional. Recordem que la lletra parla de confiar en les persones que et guien i et donen suport sense deixar de creure en les teves pròpies decisions. El videoclip oficial porta més de 12 milions de reproduccions als seus 6 primers dies. Escoltem la novetat de la Sitsi, Moto.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb Aki, acabant amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vengan somidar, molt de gust d'haver-ho

0: Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dimecres, dia 10 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del nou contracte de les escoles bressol municipals, que incorpora més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Escoltarem les paraules de la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Avui preguntarem als santandreuencs i les santandreuenques sobre la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Per tant, escoltarem l'opinió de santandreuencs i santandreuenques sobre aquesta qüestió. Hem de recordar que també voluntaris de la Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca estan participant en el dispositiu especial de la visita del Papa Lleó XIV. Avui seguirem parlant de les activitats de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca, activitats que van arrencar dilluns, finalitzaran diumenge amb la Fira del Vermut i dissabte amb la Fira del Vi, i avui escoltarem l'entrevista amb l'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis, Joan Soler, que va estar present en aquesta Fira del Vi aquest dimarts a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, i avui doncs escoltarem l'entrevista que realitzàvem en el dia d'ahir. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Parlarem de l'associació de veïns del barri de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca i de les diferents activitats que organitzaran properament. Tindrem l'espai del Dial Interior amb els companys de la xarxa ràdio, i també avui tindrem altres històries en aquest Via Directa, com per exemple l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio. Tot això molt més en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem. I per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
2: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat, i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx, i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants, i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Els actes de la Fira del Vi continuen a Sant Andreu de la Barca. Aquest dimarts, l'enòleg Joan Soler del celler Exhibis va estar present a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert fent una presentació dels quatre vins d'aquest celler amb D.O. Pla de Bages.

0: L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya. Parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297, que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la DO Pla de Bages, no? Aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estàndard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de la DO Pla de Bages i des del celler a què porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les veritats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a l'identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, però que li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com si que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exhibis, Valentina d'Exhibis, al segle XV, i en honor doncs, a l'última pupilla Exhibis li fem el blanc, que és Macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, Falou de Líder, que es venien cabernets, merlots, cirats, chardonnays, doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la rasa com a vida reserva de casa doncs té un 60% de cabernet, però hi ha somoll i mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb somoll i mandó, fermentat amb àmfora, sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages, i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, al Pla de Bages amb Sant Andreu a Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès, i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de quan m'has dit explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història. I quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: En el marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca s'ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb rovins de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses onda molt fort, després el vi no el disgustaries bé. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: la segona etapa és un carpaccio de bou amb una mica de rúcula i escames de parmesano.
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem dos croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, dos trufats de xocolata, que li pega bé amb l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt, i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada, coneixem molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar-ho amb el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també, per la de la primavera, també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt, i pensem que, bueno, això també és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més, fa molta il·lusió, perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: Tot de proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I els actes de la Fira del Vi continuaran al llarg del cap de setmana, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat. Cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que es conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: No, sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: I els actes de la Fira del Vi van arrencar dilluns amb la presentació de la DO Pla de Bages, la denominació d'origen protagonista aquest any a la Fira del Vi. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la Fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
4: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
0: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
4: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present.
0: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
4: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, l'amandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
0: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
4: Bé, el Bages és una zona, una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
0: Una DEO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DEO.
4: Bé, a la DEO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
0: Per tant, tenim el futur assegurat?
4: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
0: Per tant, com s'imagina la DEO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
4: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
0: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
4: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
0: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
4: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil, estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de la vinya, pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
0: Com a vicepresident de la DEO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DEO?
4: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
5: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tota aquesta, tot aquests mil anys d'història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Doble de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra, eh? Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc, el meu pare era andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
0: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, de conservar aquesta tradició.
5: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la del Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, i però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Doble de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
5: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, és un vi blanc, fet de Macabeu i Picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs, la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificada en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
0: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
5: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop.
5: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi, eh?
0: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
3: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Continuem amb d'altres informacions en aquesta Via Directa, tot seguit l'espai de nutrició dels companys de la xarxa ràdio.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Nutricionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. Uh-huh. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïna, si
1: ara
2: hem de prendre col·lagen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé, és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia... Jo explotaré. Dius,
1: home,
2: un dia
1: veure,
2: jo explotaré.
1: Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fa mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que sí. Tampoc ho entenc. Per sí. La cintura amunt... Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt, sí. Diguéssim. Les dues. Sí.
2: Les dues. Jo és que, de veritat, envellir forma part de la vida. I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili?
1: Sí,
2: vull
1: sí,
2: que em surtin
1: sí, sí.
2: Moltes arrugues. Moltes. Totes les que hi pugui. I més... perquè això voldrà dir que vic, no? I que... I ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè... Mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i, però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí.
2: És millor no dir-li. Uh-huh. Per exemple, sí. Ai, mira,
1: se
2: t'ha cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no? Sí. Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Uh-huh. Mira, que t'has tacat els pantalons? Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes. O no m'agrada el color de cabell. O, ostres, estàs molt envellida. O, no, o sigui, aquestes opinions que... ningú pot canviar en 10 segons, ens les hauríem de callar. Perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant. Uh-huh. I moltes vegades pot afectar molt malament. Perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això. I que, per tant, que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Piri, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió, no sé si estic fent una reflexió molt però a mi que una persona que no conec de res em digui algo sobre mi, no m'importa, però ostres, que m'ho digui algú que conec, uh-huh. Potser m'afecta una mica més, no? Sí. Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer. Bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones, perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això sí. Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etc etc. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot de coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. a tota una sèrie de suplements.
2: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves,
1: ah, sí?
2: No? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no? I que, per tant, doncs, és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no?, per aquest motiu, al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos, com alguns teixits del cos, doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
2: Exacte, sí. O sigui, sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, uh-huh, especialment a partir dels 30-40, doncs aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida. No t'està passant algo diferent. O sigui, simplement és que el teu cos decideix que... decideix. O sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé, què passa? O sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè, clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Uh-huh. Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix, és a dir, se desfà, uh-huh, i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment, fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats, uh-huh, puntuals, en tractaments puntuals de 6-8 setmanes, poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen. Sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no?
1: Uh-huh.
2: Doncs, val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna, d'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, uh-huh, de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums. Sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar. Val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell. I ara em vaig a dir algun altre. Prendre alcohol, fumar...
1: Clar.
2: Val? El consum alt d'ultraprocessat,

0: Sol no és nutritiu, poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hem de posar, doncs, poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·làgen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç. Confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
0: De res.
1: Un peto.
0: Un peto molt gran.
2: Continguts en xarxa.
3: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que també escoltem aquí en el Via Directa. Tot seguit continuem amb més informacions en aquesta Via Directa d'avui dimecres, dia 10 de juny.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I davant de la visita del Papa Lleó XIV, hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques què n'opinen d'aquesta visita. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
5: La visita del Papa ha generat reaccions diverses entre santandreuencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, algun destaca la importància simbòlica de la figura del Papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
6: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i a celebrar la consagració de l'estrella, i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
5: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
6: A veure, la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o, per exemple, amb aquests casos de pedofília que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
5: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
6: No.
5: Quina és la teva opinió sobre el paper del Papa i de l'Església en la societat actual?
6: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal, amb ho equipara una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el Papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posa èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
5: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
6: Que n'opina dels casos de pedofília,

0: si està d'acord i quina i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
1: Què significa per vostè la visita del Papa?
2: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del Papa, sincerament. Si vol vindre el Papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
1: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu, no?
2: No, sóc laic.
1: Si tingués el Papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
2: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
1: Què li sembla que el Papa, aquest nou Papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest Papa?
2: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del Papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Bé, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Ja, per mi és un muntatge, això.
1: Què opina vostè de la visita del Papa a Barcelona?
3: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
1: Entonces, ¿es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella?
3: Perfectamente, sí.
1: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
3: Toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
1: ¿Fe le ayudó?
3: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en Papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
1: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
3: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
1: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
3: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
1: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
3: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
1: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
4: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
1: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita del Papa?
4: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
1: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
4: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
1: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
4: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
1: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
5: Hem preguntat als santandreuencs i les santandreuenques la seva opinió sobre la visita del Papa Lleó XIV aquest dimarts. També parlàvem amb Albert Santos, president de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, que aquests dies voluntaris de Sant Andreu de la Barca estan participant en aquesta visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona, realitzant suport de logística.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau ha posat en marxa un programa d'activitats festives per dinamitzar el barri durant els mesos d'estiu i fomentar la participació ciutadana. L'entitat ha preparat una proposta d'oci adreçada a tots els públics amb l'objectiu de crear espais de convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. La programació arrencarà aquest diumenge 14 de juny amb un concert vermut i continuarà amb un sopar a la fresca coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. Les activitats es complementaran el 18 de juliol amb un tardeo a Villamaria. Des de l'associació, Marta Montejo destaca que aquestes iniciatives busquen donar vida al barri i oferir alternatives lúdiques perquè els veïns i veïnes puguin gaudir l'estiu en un ambient proper i participatiu.
8: Bueno, venen dos grups a tocar, és una noia que ve amb un noi que és teclista i després hi ve un altre noi que és ell amb la guitarra i canta, que són, els dos són d'aquí del poble, els dos grups. I bueno, volíem fomentar això als músics locals i després fer un vermut a la plaça amb veïns, amics i de més.
7: Per què heu apostat per un format de concert vermut, que és una proposta que combina música en directe, ambient festiu?
8: Bueno, majoritàriament perquè a la plaça nosaltres som, bueno, la majoria és gent gran. Aleshores, pues, bueno, creiem que algú que és de matí, que és de... no molestes tant, és una plaça que és tancada, llavors no molestes. Després també, bueno, per fer pues, un concert, creiem que és millor al matí, un diumenge, tothom està més relaxat, bueno, creiem que era una bona idea.
7: Què representa per vosaltres, per l'associació, poder omplir la plaça de la Pau, sobretot de música i també d'activitats pels veïns?
8: Home, a nosaltres, clar, fer coses a la plaça, antigament s'havia fet. Els que porten més anys sí que ho han viscut, que es feien moltes coses a la plaça, era un punt important i unes bones festes dintre de Sant Andreu. I pues, nosaltres volem retomar una mica tot això. Llavors ens agradaria que estigués tota la plaça plena, no només dels veïns i amics, sinó de tota la gent de Sant Andreu.
7: Per què s'han seleccionat aquests artistes d'aquest diumenge? Em comentaves que són locals. Lucía Ruiz, Salva i Joel.
8: Sí, mira, nosaltres vam posar... no coneixíem ningú, llavors vam posar cartells pel poble i a l'escola de música i vam posar cartells que es buscaven músics locals. I llavors doncs, van trucar aquesta noia i després va trucar el Salva també. La Lucía és una noia joveneta, sembla que té 18-19 anys, i llavors doncs, bueno, ella comença ara. I el Salva és un noi que ja havia tingut ell al seu grup feia molt de temps i ara pues, bueno, pues ho fa com a hobby. I llavors pues, es van oferir i nosaltres encantats.
7: Uh-huh. Aquest concert vermut no és la primera vegada que es fa. De fet, crec que és la segona edició, oi?
8: Sí, l'any passat ja ho vam fer i llavors bueno, va vindre un noi que vivia a la plaça i els seus sogres encara hi viuen, i llavors pues, bueno, ens va fer el favor de vindre a fer-ho ell.
7: Com va funcionar el primer cop? Perquè torneu a pensar-hi en fer un segon cop, i com voleu que funcioni aquest?
8: Bueno, la veritat que va funcionar bastant bé, era el primer acte que fèiem, no n'havíem fet cap, i la veritat que va funcionar bastant bé, va vindre força gent, i bueno, esperem que aquest any es torni a repetir, i si se suma més gent, pues, millor.
7: Aquest concert vermut és el primer esdeveniment de la vostra associació que obre l'estiu, el programa d'estiu. Explica'ns, hi haurà algun altre acte de cara al juliol?
8: Bueno, primer també, després d'aquest vermut, tenim la verbena de Sant Joan, que bueno, això més que res és pels veïns, que baixem a la plaça després de la bruixa del senyor Arnau. I després al juliol volem fer un tardeo a Villamaria, que també seria el segon que fem.
7: Per entrar en profunditat sobre el tema de Sant Joan, això ja és una tradició que porta anys, el tema de la bruixa. Explica'ns què consisteix una mica, amb qui ho feu, amb els diables, explica'ns una miqueta.
8: Bueno, la bruixa la fan ells, la fan els diables fan els diables de Sant Andreu. Nosaltres el que fem és que quan ells ja marxen, clar, perquè no, nosaltres no podem muntar res, perquè és tota la plaça la que utilitzen. Després nosaltres baixem, llavors posem les taules i bueno, fem la verbena amb els veïns.
1: Per la gent que ens estigui sentint i digui, ostres, doncs potser m'interessa aquest pla per acostar-me per la Revetlla, en què consistirà, quines coses podran trobar, quins horaris, què es farà?
8: Bueno, quan acaba la bruixa, més o menys, són sobre les 9, 9 i mitja, llavors nosaltres llavors posem les taules. Llavors, qui vulgui, pues, es posi en contacte amb l'associació per Instagram o per mail o això, i que ens diguin que volen vindre a sopar i cap problema.
1: S'ha de reservar taula?
8: Sí, perquè bueno, tenim que demanar taules a l'Ajuntament, llavors és per tindre un càlcul més o menys de la gent que vindrà.
1: Mm-hmm. Això serà un sopar a la fresca, no m'imagino?
8: Exacte.
1: Hi haurà música?
8: Sí, però música amb un aparell de música, no hi haurà ningú grup ni res.
1: Després d'això ens comentes que hi haurà un tardeo a Villamaria. Explica'ns una miqueta.
8: Sí, bueno, nosaltres ho hem demanat, estem esperant l'autorització de l'Ajuntament, i llavors hi vindrà un DJ, i llavors són bueno, música de pues, la que es porten a les tardeos de 80-90, i això des de les 5 i mitja de la tarda fins a les 10 de la nit.
1: Això quin dia serà?
8: El 18 de juliol.
1: 18 de juliol, tardeo a Villamaria, que ens expliques que serà temàtic dels 80-90.
8: Sí, uh-huh. Bueno, i 2000, allò una mica...
1: Una miqueta per tot el públic.
8: Sí.
1: Tampoc és... O sigui, també, això també ja s'havia fet alguna altra vegada.
8: Sí, és la segona vegada també que es fa. Traient de les festes, eh? O sigui, es fa... Si no, seria la tercera vegada. El tardeo i el vermut. Però, clar, l'altre ho englobo dintre del que són les festes de l'associació.
1: Quin missatge voldríeu enviar als veïns perquè s'acostin i s'animin en aquestes activitats que feu, tant el tardeo com el vermut, com el Revetlla Sant Joan?
8: Bueno, pues, voldríem demanar als veïns de la plaça i als veïns en general de Sant Andreu que s'animin a participar en les festes de barri, que al final és... el que antigament es feia, i crec que és una bona manera d'ajuntar veïns i amics.
1: Imagino que la vostra voluntat des de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau és recuperar aquestes festes de barri?
8: Sí, sí, exacte, el que et comentava, no? És festes que s'han fet tota la vida i que, pues que, bueno, que crec que és maco tornar a agafar-les.
1: Explica'ns una miqueta quin paper tenen els voluntaris, els veïns del barri, l'organització d'esdeveniments com aquests que ens expliques.
8: Bueno, pues, mira, vam començar ara farà 3 anys, van començar pues, 3 persones, que eren els 3 càrrecs de la Junta, i després bueno, ens hem anat sumant pues, per ajudar, i bueno, pues, és tot desinteressat, clar, fas pues, el que pots en els teus moments lliures, I bueno, i això, i demanem, després també demanem ajuda als veïns, que potser no estan activament a la Junta, però bueno, que sempre donen un cop de mà.
1: Com d'important és que la gent s'associï i participi amb una quota, ni que sigui simbòlica per l'associació?
8: Home, és important perquè pensa que amb aquests diners, que és una quota molt, molt, molt ridícula, que és anual, nosaltres podem fer moltes coses, perquè bueno, pues això, pues vas, fas coses pels nens, fas coses per la gent gran, per la gent jove, és al final fer una mica, contra més diners tens, més coses pots fer al final.
1: Després d'aquest concert vermut d'aquest diumenge, Sant Joan, la Revetlla, després el tardeo Villamaria, ja han previstes altres coses des de l'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau pels pròxims mesos?
8: Sí, nosaltres les nostres festes són al setembre, coincidint amb el Dia de la Pau, i aquest any em sembla que cau 19-20 de setembre, i bueno, doncs, també volem fer festes dissabte i diumenge.
1: Doncs si voleu fer una crida que la gent participi, sobretot a la d'aquest diumenge, i de cara a la Revetlla de Sant Joan, que és la que queda més a prop.
8: Vale, doncs jo el que diria és això, que tothom que s'animi, que vingui a la plaça, que passi, que escolti bona música i que es prengui un vermut.
1: L'Associació de Veïns de la Plaça de la Pau anima a tota la ciutadania a participar en aquestes activitats pensades per compartir i fer barri. Una programació estiuenca que convertirà els espais del barri en punts de trobada, convivència i festa.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Avui és dimecres, això vol dir que avui dimecres, en el programa del Via Directa, escoltem l'espai del Dial Interior, amb la xarxa ràdio.
9: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla? Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Hola, Ramon.
1: Hola.
0: Quin menú tenim avui?
1: Doncs, oita, però escolta'm, on és el Sergi?
0: En Sergi, doncs, en Sergi ha tingut una incapacitació.
1: Ah.
0: Que, sí, ha entrat per un forat de cuc i està en una altra dimensió.
1: Ah.
0: Però hi ha la possibilitat de que el recuperem durant el programa. El que passa que no serà exactament el mateix.
2: Estoy aquí. Estic aquí.
0: Atenció, estic aquí. Atenció. Diu que és en Sergi, però la veu sembla una mica desgastada.
1: No sé, jo noto una presència per aquí, però no sé.
0: Mirarem en el transcurs del programa a veure si el podem recuperar d'aquest llim interdimensional i a veure si ens torna en Sergi que coneixíem, eh?
1: Veurem què passa.
0: Al tanto.
1: Però mira tu, aquí avui tindrem una entrevista amb en Dani Mikuros que ens parlarà sobre la medicina tradicional xinesa. Després el trivial de frases reflexives i la secció Una finestra privilegiada amb l'Emília Bosch.
0: Fantàstic. Doncs què, ens hi posem?
1: Som-hi.
0: Endavant, doncs ja tenim aquí en Dani Mir. Hola, Dani, benvingut.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
3: Molt bé, encantat d'estar aquí.
0: Bueno, un plaer tenir-te. En Dani és professor de medicina tradicional xinesa, formador. Explica'ns una mica.
3: Bé, el que faig. Sí, doncs em dedico a ensenyar, també em dedico a la terapèutica, per tant, una de les meves vessants, treballo en dos centres mèdics i en un centre de fisioteràpia en el qual jo hi faig acupuntura i em dedico a tractar, a ajudar la gent, i després ensenyar, doncs, medicina tradicional xinesa, que és una de les vessants que m'agrada més. Més que res, doncs, intentar transmetre una medicina ancestral i també no només per al que la practica, sinó que mica en mica, doncs, es vagi transmetent el coneixement, la manera d'entendre la vida, la manera de pensar que no som una sola cosa, sinó que estem en contacte amb un... som un petit microcosmos entorn amb el macrocosmos, doncs.
0: Fantàstic. Tens l'escola, a veure si ho pronuncio bé, Liu Jing?
3: Sí, Liu. Sí, Liu voldria dir sis i jing, o sigui, pinyin en xinès vol dir deletreo, de letreig, jing podria ser diverses coses, en aquest cas vol dir o meridià o gran nivell energètic, i es tradueix com a sis energies.
0: Vale, la primera escola, si no vaig errat, de formació en medicina tradicional xinesa a la comarca.
3: És que això m'ho han dit diverses vegades i no ho he mirat mai. Suposo que sí, però no ho he mirat mai. La majoria d'escoles totes estan a Barcelona o a l'àrea metropolitana, però no ho he mirat mai.
0: Bueno, d'entrada considerarem que sí.
3: Va,
0: explica'ns una mica, Dani, com vas arribar? El teu primer contacte amb la medicina tradicional xinesa, com va ser i què va despertar l'interès en tu?
3: Mira, em va bé, el primer curs que faig es diu, és especialitat d'acupuntura, però em poso oriental, és a dir, sí que l'origen és medicina tradicional xinesa, però jo el primer contacte és a través de coreans. De petit ja sempre m'han agradat les arts marcials, el taekwondo, era com una mica... Doncs m'agradava aquesta cultura, no? I fins i tot tastar-la, és a dir, per exemple, anàvem a un torneig i quan guanyaves un trofeu, doncs se't quedaven el trofeu. Perquè tu eres un nen, imagina't, amb 10 anys i et donaven una copa, estaves content, i després el professor, era en Ju, venia i... No, la copa és per al club, és per nosaltres, perquè tot el que saps t'ho he ensenyat jo. I, bueno, i aquí és quan començo aquest contacte. Després, moments de la vida, doncs, em marxo, torno a venir. Després començo jo, de jove, a tenir dolors musculars, molts de dolors musculars adolescent. Era celíac, no ho sabia, vaig saber, ara en tinc 51, que era als 36 anys que era celíac, vull dir, vaig tardar molts anys, eh? Només que l'acupuntura m'alleujava molt, em millorava molt. Després vaig començar com a pacient. I també amb gent coreana, gent d'aquí, o gent xinesa, havia voltat molt, havia fet moltes altres coses que també dins cadascú t'ajuda el millor que sap. Però bueno, vaig començar com a pacient. I a partir de És a dir, a mi, i després, a poc a poc, a través del germà d'aquest entrenador, em va començar a ensenyar-me a punxar a mi mateix. És a dir, jo abans d'estudiar medicina xinesa em vaig començar a punxar.
0: I
3: ja quan portava uns quants anys que em feia, em clavava agulles, jo anava amb un acupuntor també, i em deia, bueno, doncs punxa't aquí, punxa't allà, allà on et fa mal doncs punxar-te d'aquesta manera, i jo vaig començar així. I després, doncs, amb els anys, vaig començar ja a estudiar medicina xinesa fins que vaig anar a Mataró, era jove encara, molt jovenet, i em vaig fer una formació que eren quasi 5 anys, bastant àmplia, i després vaig anar a Xina. I a Xina no vaig estar molt de temps, eh? A Xina vam fer uns cursos, anava als hospitals, i després vam fer un examen internacional que la fa la World Federation of Societies de Medicina Xinesa, i que, bueno, són 3 dies que estàs... nosaltres ho fan, em sembla, a l'Anjou i a Beijing, i nosaltres vam anar a Beijing, i et donen com una titulació vàlida en més de 60 països.
0: Val, si estaríem parlant de la titulació més
3: internacional, potser, tot i que aquí no té validesa. Però, bueno, t'obre portes, eh? Jo treballo, és a dir, amb 2 centres mèdics que són privats, perquè l'acupuntura aquí, de moment, malauradament, només la pots fer en centres privats, però t'obre portes, a dir, sí.
0: Val. Perquè, esclar, parla'ns una mica d'aquest viatge que vas fer a Xina, que dius que va ser breu, però perquè la cultura xinesa o asiàtica, incloent la coreana, té una mentalitat que ja des d'aquí es veu que és sensiblement diferent a la nostra.
3: Sí.
0: No? Aleshores, per ser acupuntor o per dedicar-te a la medicina tradicional xinesa, cal abraçar aquest canvi de mentalitat, cal obrir-se a aquesta perspectiva més oriental que ens sembla tan diferent a l'occidental?
3: A veure, per mi, clar, la paraula cal, no ho sé si cal realment a tothom. Per mi sí que cal, perquè és una manera només, no només de practicar la medicina xinesa, sinó és una manera d'entendre la vida. És una... Però aquí hi hauria també filosofies o maneres de pensar similars, eh? Per exemple, Hernán Hesse, no sé si l'heu llegit una mica, és igual, hi ha moltíssima gent que té aquesta manera, i fins i tot hi ha religions que depèn de què llegeixes, també te fan veure que no ets tu sol aquí al món, etc. Després, i que estem, que nosaltres som naturalesa. Després, si ho fas des d'aquesta perspectiva de practicar la medicina xinesa, té uns resultats molt, molt bons, millors. És a dir, es pot practicar acupuntura, que acupuntura és només una branca de la medicina xinesa, es pot practicar acupuntura d'una manera més occidental, que seria una visió més, diguem, del problema que un té. Per exemple, una cervicàlgia, doncs la pots tractar només mirant les cervicals. En canvi, la medicina xinesa et fa entendre que som un tot, que està en contacte amb aquest gran univers, i que no només mirem la cervical, sinó que mirem doncs el seu estat emocional, mirem com està amb si mateix, amb el seu entorn, la climatologia, el seu lloc de treball, la postura, etc. Després, si es pot fer des de aquesta visió, aquesta cultura, doncs molt millor.
0: Va, des d'aquest paradigma, justament, fins a quin punt, donada la teva experiència, una malaltia o un trastorn o una dolència pot ser una oportunitat de creixement personal o de descobriment d'un mateix?
3: Sí, és una gran oportunitat. És a dir, sempre, normalment, és com una crisi, és una malaltia és una crisi, és un moment que et pot despertar consciència. Una vegada una pacient, jo a vegades soc molt directe parlant, em va dir, ostres, diu, com ho puc fer per deixar de fumar? Home, deixar de fumar, doncs és molt simple un mateix, però a vegades també pot ser alhora molt complicat, és com, no tot és després de dir que agafar consciència, és a dir que el paquet de cigarretes et digui que provoca càncer o que és dolent, això és coneixement, però no t'ajuda a agafar consciència. A vegades el coneixement t'ajuda, però no necessàriament. Després, quan ja ho integres, això sí que és ja agafar consciència, i després deixaries de fumar ben bé, perquè és integrar el per què tu acabes, no perquè sí, diguem, sinó agafar aquesta consciència, t'ajuda en aquest sentit. No sé si...
4: Va, sí, s'entén perfectament. Va, ara imagineu una persona que diguem-ne, té una dolència i no sap per quina teràpia alternativa. De moment l'englobaré dins el pack de teràpies alternatives.
3: Sí, sí.
4: Per què? Per què acupuntura? Tu què li diries? Mira, l'acupuntura te la recomano per aquests motius.
3: Bueno, l'acupuntura és una gran eina que té també les seves limitacions. El que passa que l'acupuntura què fa? Si miréssim des d'un punt, ells et diuen que mou el chi, que es tradueix com energia vital, chue, que es traduïa com a sang, líquids corporals, el jingye... Però, en realitat, si ho mirem també des d'un punt de vista científic, perquè aquí, ho, diguem, la gent també ho entengui més, quan tu introdueixes una agulla al cos, el cos se sent agredit i es defensa. Després, degenerem endorfines. Endorfines les posaríem dins un paquet on hi podria haver neurotransmissors, i podrien ser, diguem, bueno, neurotransmissors, diguem, hormones de benestar, n'hi ha que són antiinflamatòries, n'hi ha que són sedants, et relaxen molt. Després, estàs com intervinguent amb la part física, és a dir, nosaltres punxem els músculs, els tendons, la pell, però estàs interactuant entre la, diguem, sistema nerviós perifèric que enllaça amb l'entèric, és a dir, tot el que hi hauria, doncs, budells, respiració, etc., i el sistema nerviós central. Després és una manera de, bastant integral de tractar el cos, amb les seves limitacions, és a dir, amb patologies molt i molt greus, com podria ser un càncer, l'acupuntura podria ser una eina de suport o com un segon tractament, paral·lelament amb altres, siguin ja de la medicina al·lopàtica tractaments que et puguin fer aquí, com també altres tractaments alternatius, mirant com viu una cèl·lula tumoral, com viu una cèl·lula cancerígena i què hem de fer des d'un punt de vista de la nutrició, per exemple,
4: Va, seria un cas de complementari.
3: Sí, complementari.
4: Val. Sí que és veritat que jo, pel que tinc entès, de tot aquest ventall que hi ha de les teràpies denominades alternatives, em sembla que és l'única, l'acupuntura o la medicina xinesa, que està recolzada per l'Organització Mundial de la Salut com a complement de certes afeccions i dolències. Dani, si hi ha algú que tingués interès en formar-se en acupuntura a la Liu Jing, ens pots fer 5 cèntims del que ofereixes en aquesta formació?
3: Bueno, jo intento. Malauradament, clar, no tenim aquí, no tenim una normativa a Espanya, diguem. I a Catalunya. Després, què passa? Que el que hem de fer és intentar, els que ens hi dediquem, fer unes formacions molt rigoroses. Després, jo el que he intentat és que la Societat d'Acupuntors de Catalunya i la Societat d'Acupuntors d'Espanya doncs m'acreditin conforme ells el que fan és revisen el que tu ensenyes i que això doncs garanteix que és una formació rigorosa en defensa de l'alumnat i també els que ens estimem aquesta medicina. Després, doncs, jo el que faig és una formació de 4 anys, començo des de zero, nivell 1, posem les bases de la medicina tradicional xinesa, el que és yin-yang, els 5 elements, que ja ho sé que si algú no entén res de medicina xinesa no sap ni què és yin-yang ni 5 elements, però per això comencem des de la base. I després ensenyem aquestes lleis de la naturalesa, doncs, per exemple, si tinc dins de les 6 energies, doncs un és el vent, doncs si tinc, i un altre és el fred, si tinc un dolor fixe, potser, i que millora amb la temperatura o amb el moviment, segurament serà causat pel fred, i si tinc un dolor erràtic em va canviant i em ve de cop, segurament serà per vent. No vol dir el vent que tenim a fora.
4: Ah, símbols, és,
3: sí, en general. Després, doncs, primer posem una base i ja fem pràctiques des del primer dia. I molta gent es posa les mans al cap quan diu això, perquè, esclar, jo he començat primer fent pràctiques i després estudiant. Què va passar? Que quan vaig anar a estudiar, hi havia gent que portava 3 anys estudiant i no... diguem, no sabien punxar pràcticament. I jo que vaig començar, no vol dir que en sabés, però sabien manipular les agulles. Després, doncs, jo vaig pensar ja, qual dia que vagis una formació això ho has de canviar, perquè s'han de fer... És a dir, és com si et anessis a treure un carnet de, no sé, d'avió, per dir alguna cosa, però que et deixen com les pràctiques molt secundàries o pel final. Després, doncs, bé, fem pràctiques, el primer dia potser només com hem de preparar una persona per punxar-la, què hem de fer en cas de que algú es maregi o que es desmaï. Després, doncs, aprenem a punxar, a manipular les agulles, etc. Segon curs ja anem, recordant aquestes bases, però iniciant-nos més cada vegada el tractament, conèixer amb més profunditat meridians. Per exemple, hi ha escoles que només fan meridians un any. Jo faig meridians a primer, meridians a segon, meridians a tercer i meridians a quart. Són 4 anys. El tercer ja seria un aprenentatge amb acupuntura clínica, és a dir, cas clínics no com els d'aquí, és a dir, acupuntura clínica oriental. I després el quart és un màster on es posa tot en comú i on te fem diferents vessants i diferents eines, és a dir, que quan l'acupuntor o l'acupuntora surti d'allà tingui una caixa d'eines, de teràpies, doncs, on hi podria haver doncs, ventoses, que això ja anem fent, però és com jo sempre primer ho ensenyo i després faig la teoria. Doncs la teoria, doncs des d'auriculoteràpia també hem fet durant el tercer curs, es fa auriculoteràpia, però ja hem fet durant primer i segon, hem punxat i hem fet auriculoteràpia. És a dir, quan ho ensenyo, ja s'ha practicat primer. És com que et vas a treure el carnet de cotxe ja sabent conduir una mica.
4: Ah, fantàstic, no? Una metodologia moderna. Per acabar, Dani, ja llançant una mirada vista d'àguila a la societat tal com la vivim ara, tu creus que hi ha una relació entre com vivim a nivell emocional i les dolències amb les que molts pacients et venen a teràpia?
3: Sí, està estretament lligada, que això ja és de fa segles. El que passa que ara, ells diuen que vivimos en era de fuego. Després, què passa aquí? Aquí s'ajunten diverses coses. S'ajunta, és a dir, hi ha l'aspecte físic, l'emocional, i després hi ha l'espiritual. I s'ha abandonat tot, ara. El físic no entenem el que jo aquest cos, en aquesta vida, el necessito. És a dir, la medicina xinesa parla del sanbao, sanbao, san és el número 3, bao és com una cosa valuosa. Els tres tresors són el jing, que és l'essència, que aquí es podria traduir com la nostra genètica, la part més essencial d'una cosa pugui ser, i després hi ha el jing postnat, que formaria part d'aquest mateix jing, que és com es manifesta aquesta genètica. Això té a veure molt amb els hàbits de vida, els estils de vida, és a dir, aquesta genètica es manifesta depenent de com està el meu cos, de net, etc. Aquí també interactuen les emocions. Vale? L'altre seria el qi dels tres tresors i l'altre el shen. El qi ja no ho tradueixo, que bueno, seria com energia. El shen és la meva ànima, o l'estat del meu ànim, podríem dir, es tradueix com a espíritu. Després aquí és el que nosaltres verdaderament som. I és a dir, aquí què passa? En el primer món, aquestes patologies, dic el primer món, en general el món, però no t'ensenyen a gestionar les emocions, no t'ensenyen a que tu ets més que aquest cos, i tampoc t'ensenyen a que aquest cos per això l'has de cuidar. Després, què passa aquí? Això que diuen vivimos en era de fuego, doncs veus a gent que s'exalta doncs, per trobar aparcament en un supermercat. Em trobo pacients que diuen aquestes èpoques hem passat anys enrere, èpoques de sequia, però que quan plovia em deien doncs no hem fet res perquè és que plovia, no podíem fer res, com que no podies fer res. És a dir, entendre que lo maco de la vida és els teus actes, pot ser veure sortir el sol, pot ser veure... Ja ho sé que això pot ser com dir, ostres, això és com molt poètic i molt simple, o fomentar la pau, però la pau cap a tu mateix, cap als altres, cap als teus veïns, fomentar, ajudar els altres, ajudar-te a tu mateix, fer coses maques per tu, fer coses maques pels altres, quan t'enfades intentar, doncs, saber-ho gestionar, no vol dir reprimir res, només faltaria, però saber-ho canalitzar d'una manera que no et fereixis ni a tu mateix ni ferir els altres, etc. Després, les emocions són causants de patologies. És a dir, la medicina antroposòfica, per exemple, diu que no digereix el teu tub digestiu, sinó que ets tu que digereixes amb el teu tub digestiu. Això estaria molt d'acord amb la medicina tradicional xinesa. És a dir, tu pots estar menjant una poma i digerir-la molt bé, amb el teu tub digestiu, evidentment, i en canvi tu et menges una poma i et donen una mala notícia i aquella poma ja no la digereixes. Doncs, és a dir, té aquesta manera d'interactuar i de veure el cos humà com un tot. després i la vida com un tot. I per tant, les emocions són causa. Per la medicina xinesa, el desequilibri d'ells parlen de 7 passions. Depèn de si mires el buxing, que serien els 5 elements, 5, però són 7 passions que poden ser causants de patologies.
4: I de salut, entenc.
3: Sí, sí, és a dir, de trobar l'equilibri, és a dir, per això avui en dia que vivim en aquesta era de foc, que el malament puguem editar, molta gent diu, ostres, meditar, però com ho fas per meditar, que haig de fer? A vegades és només tan senzill com intentar apagar aquesta fressa que tens a dins el cap, d'aquests moviments, si arribes a casa i t'ha passat coses doncs, que no són agradables, potser que has estat malament, doncs com a mínim intentar doncs, centrar-te. Molta gent doncs, a l'inici ho fa respirant, perquè és una manera doncs, de centrar-te només en una cosa, però tenir capacitat de concentració. Jo quan era, això ja de jove, a vegades estava llegint un llibre i hi havia molt de xivarri al voltant i em deien, doncs, com és que tu pots estar llegint sense que et molesti? Bueno, jo ja hi estic acostumat, és una manera d'entendre.
4: Molt bé, doncs Dani, fantàstic, Escola Liu Jing, ho pronuncio bé?
3: Sí, molt bé, moltes gràcies.
4: Formació amb acupuntura, ara farem un petit trivial de frases reflexives, et vols quedar? Participar?
3: Sí, encantat.
4: Doncs vinga, participarem, jo us faré la proposta, en Dani i en Ramon seran els postulants i potser n'apareix algun extra de postulant. Ja ho veurem sobre la marxa. Sí. Atenció, la frase, què vull? Diu, és fàcil assolir l'èxit. Diu, el que és difícil és mereixer. Opció A, Albert Camus, o Camí, o com es pronunci. Opció B, Belén Esteban. Opció C, Marcel Proust. Hagan sus apuestas.
3: En Camus.
4: Ramon?
1: En Camus, també.
4: Camus.
2: Jo dic en Marcel.
4: Qui ha parlat ara, Ramon?
2: Darth Vader.
4: Mare meva, tenim a Darth Vader aquí en el trivial de frases reflexives. Oh, que en Darth Vader en té, eh? Al llarg de la Guerra de les Galàxies, de frases reflexives, en té... es vol identificar aquesta aparició que s'ha manifestat?
2: Doncs bàsicament sóc en Sergi Afònic.
4: En Sergi Afònic, val. O sigui, tota la història que he explicat d'un forat de cuc que venia d'interdimensional me l'acaba de tirar per terra.
1: Bueno, se m'ha obert aquí el forat, el control.
4: Tu que el pots veure, en Sergi té la mateixa edat o només està afònic?
1: Jo el veig igual, físicament, espiritualment, no sé.
2: Jo em percebo sempre igual, eh?
4: Doncs només és en Sergi Afònic, no és en Sergi de l'any 2070 que ha vingut a través d'un portal interdimensional. Doncs, efectivament, Albert Camus. Molt bé aquesta intuïció.
2: Tongo.
4: Anem per la següent. Aquesta és molt poètica. Diu, l'amor és l'única cosa que s'ha de guanyar en aquesta vida. Tota la resta es pot aconseguir robant. Opció A, Bertín Osborne. Opció B, Albert Einstein. Opció C, Lord Byron. Hagan sus apuestas. Va, us dono una pista.
3: Com a poètica, Lord Byron, però Einstein havia fet reflexions així al final de la seva vida, per
4: sí.
3: Tant...
4: Decideix-te, Dani, quina aposta fas?
3: Jo diria l'Einstein.
4: L'Einstein, vinga.
2: Jo dic Lord Byron. Einstein sí que és cert que tenia frases brutals, sí. Molt profundes, però això pinta més Byron.
4: Vale, tenim aquí en Dani Einstein, en Darth Vader 2.0 aposta per Lord Byron, i Ramon...
1: Jo aposto per Einstein, també.
4: Per Einstein, també. Oh. Doncs el nostre apreciat Darth Vader 2.0, Sergi Pérez, s'emporta la victòria, perquè, efectivament... És una frase que va proferir en el seu moment el gran poeta anglès Lord Byron. Què us sembla? Ens dona temps per un altre?
2: I tant.
4: Doncs va, mirarem. Vinga. Aquesta frase diu, senzilleta, eh? Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Opció A, Tomàs Molina. Opció B, Safo. Opció C, André Malraux.
2: La pots tornar a llegir, sisplau?
4: Sí. Diu, allò que és vell és bo. Diu, allò que és bo no tardarà en ser vell. Vell s'entén amb B alta, eh?
5: Alta. Sí, sí, sí.
2: Malraux.
4: Malraux, primera aposta del dia. Sí, Ramon, Dani...
5: Coincideixo. Igual, també. Sí, sí.
4: Va, doncs, amics meus, triple fallida.
1: Oh!
4: Va ser la poetessa grega Safo. Wow. Sí, veig que Tomàs Molina no, eh? No ha acabat de quallar. Vinga, anem a fer l'última, si us sembla bé, una de molt breu. Molt breu. Diu, allò ordinari és transcendent. Opció A, Taisen de Shimaru. Opció C, opció B, perdó, Cioran.
2: Ostres.
4: I opció C, Schopenhauer. Allò ordinari és transcendent.
2: El primer, qui has dit, el primer?
4: Taisen de Shimaru, és un mestre zen.
2: Pues aquest.
4: Aquest.
5: Jo diria Schopenhauer.
4: Schopenhauer i Ramon?
1: Jo estic amb el mestre zen.
4: Amb el mestre zen. Doncs, estic efectivament, 2-1, frase de Taisen de Shimaru.
1: Bé.
4: Molt bé, fantàstic. Doncs va, donem el trivial, que ja està sent com llegendari, no?, en aquest programa, el tema del trivial de frases reflexives. Doncs el donem per acabat. I ara, Ramon...

0: Doncs ja hem arribat a la secció La Finestra Privilegiada. Tenim a l'Emília Bosch, presidenta de l'associació Més65. Hola, Emília.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Què ens explicaràs avui, Emília?
1: Avui voldria parlar de com viure la vellesa amb joia.
0: Fantàstic.
1: No sé si tota la... Jo penso que hi ha molta gent que ens escolta que no són gent gran, però, bueno, els que ens siguin grans els anirà bé.
0: I tard o d'hora arribarem tots a ser-ho, per tant, t'escoltem.
1: Esperem que sí. Primer de tot m'agradaria dir que ser vell no és una malaltia ni suposa una decadència. I tampoc cal viure-ho amb por. Pot ser l'etapa més lluminosa de la vida de cadascú, vaja. Perquè jo penso que els que sou joves, ho podem enfocar com que es necessita una preparació de com vols envellir. Planificar-ho no és una cosa que es pugui improvisar i s'ha de fer a partir dels 40.
0: Mira, en tinc 40 recent fets, o sigui, em va com anell al dit.
1: Per molts anys.
0: Gràcies.
1: Doncs val la pena que comencis ara. Perquè si un planeja poder anar de viatge, i és una cosa de poca transcendència, i dura poc, planejar com vols viure la vellesa, que per sort pot durar 20, 25, 30 anys o més,
0: cada vegada més,
1: val la pena planificar-ho. La primera cosa que vull remarcar és que cal acceptar que som grans. Això és el que passa, i quan passa jo vull decidir com ho vull viure. Les arrugues, cert dolor a certes parts del cos... Poder ser la persona que sóc, que em cuido, fent exercicis per ara, també tenir cura de com em vesteixo, corresponent a l'etapa en què sóc. No només com em vesteixo, sinó com em presento en la gent. Perquè tothom té dret a anar com vulgui, però acceptar que un és gran vol dir acceptar que hi ha coses que són més adequades i d'altres que no ho són tant. Imagineu-vos una senyora de 70 i pico d'anys, tenyida rossa, amb els cabells llargs, i vestida d'una manera que aparenta, vol aparentar el que no és. Més aviat és un desencert, perquè la gent la veuen... la valoren com una persona que o no té criteri o els que l'envolten l'estimen poc.
0: Sí, parlaríem d'una acceptació a tots els nivells de la franja vital amb la que un està, eh? Quan parles d'aquestes cures...
1: Això comporta actuar, viure, vestir, pentinar-se en relació a l'etapa.
0: D'acord.
1: A la vellesa la solitud mata. Per tant, mantenir les relacions familiars, d'amistat amb els veïns, fent que siguin relacions autèntiques, que es vagin nodrint a partir dels 40, hem dit, doncs val la pena, val la pena. Hi ha articles que diuen que les dones vivim més perquè tenim amigues.
0: Els vincles,
1: els homes, no dic que no tinguin amics i amigues, però els costa més cultivar aquesta part desinformal de les relacions socials. Un altre punt que s'ha de tenir en compte és intentar ser autèntic. Que et coneixin de veritat. Amb qui? Doncs amb qui tens connexió real. Demanar ajuda quan et calgui i ajudar quan t'ho demanin. Només quan t'ho demanin. Perquè sovint la gent gran tenim el costum d'oferir-nos, sense que ningú ens ho demani, a fer coses i llavors no solem estar encertats i ens fem pesats.
0: Però segur que hi ha alguna vegada que us ho accepten de bon grat, no? Encara que no sigui
1: sí,
0: sol·licitada.
1: Sí, però no costa gaire preguntar. Què vols que t'ajudi? Que t'aniria bé que et donés un cop de mà.
0: D'acord. Sí, primer la pregunta de cortesia abans de passar a l'acció.
1: Exacte. Però no sempre passa, eh? No sempre passa. Bé, anem pel punt 3. El cos que no es fa servir es deteriora. Però quan dic cos, no vull dir només braços i cames, vull dir també cervell. El cervell és... El cervell i el cor són músculs que cal practicar almenys una estona cada dia. No vol pas dir que tinguis de ser un atleta, sinó senzillament funcional. El que fa por és ser dependent, no poder-se llevar, no poder-se dutxar sol, no poder trobar la roba que habitualment et posaries, que sempre algú t'hagi d'estar pendent de tu. Això és el que fa por. Però per tenir aquestes capacitats, el cos, que s'adapta sempre, cal fer-lo servir.
0: Estimular-lo, eh? Fer passejos, fer sopes de lletres o coses
1: així. Pensar, parlar, escoltar, també. Perquè el cervell, ja ho he dit, és un múscul que cal practicar. No vol dir torturar-se al gimnàs. Vol dir jugar amb els nets, poder-se relacionar amb altres persones, seure en una cadira si un no pot i alçar una cama i després una altra. També és fer exercici.
0: Val.
1: No cal fer exageracions.
0: Val, no cal ser un Schwarzenegger, que en Schwarzenegger té, em sembla, més de 80 anys i encara es mata al gimnàs d'una forma espectacular. No cal, això.
1: Bueno, però ell n'ha fet d'això una professió. La majoria de persones grans no tenim una professió que depèn, que hagin fet del nostre cos.
0: Totalment d'acord.
1: Es pot començar en 5 minuts i cal començar ara, si un no ho fa. Hi ha gent que diu, és que a mi em cansa anar a treballar, anar a caminar. Molt bé, doncs no hi vagis de cop, sinó arriba al cap del carrer, que potser hi estigarà 5 minuts, i torna.
0: Va,
1: ja està.
0: Progressivament.
1: Ja en tens 10.
0: Molt bé.
1: El cervell, ja ho he dit, és un múscul que necessita que se l'exerceixi, faci servir, vaja. I la neuroplasticitat permet crear noves neurones. Antigament es pensava que el cervell, a certa edat, ja perdia, però no generava neurones. Doncs està comprovat que si es fa servir es generen noves neurones. No a la velocitat ni en la quantitat de quan era jove, no, però en poden sortir de noves.
0: Esperançadora,
1: poden néixer de noves. Per tant, pensar, conversar sobre idees importants i voler aprendre sempre. Per aprendre mai és tard. Què vol dir aprendre? Doncs per unes persones pot ser aprendre música, que es pot fer amb l'ordinador o amb el mòbil. Per altres és fer petits exercicis de sudokus, sopa de lletres, coses d'aquestes. Però també es pot aprendre una llengua. Una que haguem après i la tinguem oblidada, o una de nova. Es pot fer.
0: Es pot fer.
1: També es pot aprendre a fer mitja, si un no en sap, o ganxet, o pintar, o escriure, o recitar. Es pot fer.
0: Art-teràpia, una mica.
1: Per fer això. Tenir un propòsit és molt important. Un que no depengui de què fas, sinó en ser qui ets. Ho torno a dir a poc a poc. Tenir un propòsit és important. Ha de ser un que no depengui de què fas, sinó de ser qui ets.
0: D'acord.
1: Cadascú ha de trobar el seu propòsit. I això també requereix una atenció i un temps per dedicar-li. La tercera, un altre punt d'aquest és que alguna cosa faci que el teu temps tingui valor, que sigui útil per tu mateix o per algú. No cal recuperar el qui eres, perquè qui eres ja no ho ets. Ara ets una altra versió genuïna de tu mateix. Ha de ser un repte que t'esperoni cada dia.
0: Val.
1: Què és el que realment m'importa, ens hem de plantejar, com vull ser recordat, però estar ocupat no vol dir tenir un propòsit sense vol dir tenir un propòsit però sense ser-ne un esclau. Ara he de fer això, ara he de fer allò. No. Senzillament amb cura i amb una cadència.
0: D'acord. Quins més punts tens, Emília?
1: L'últim, que és el més difícil. Fer les paus amb la teva història. Curar les ferides del passat. Aquí el Sergi ens hi podria dir moltes coses. Perquè buscar la pau sense jutjar-te, acceptar els teus errors, això és important, perquè tant els errors com les coses que has viscut t'han ajudat a arribar fins aquí.
0: Estem
1: i acceptar això i perdonar-te,
0: fonamental,
1: curar les ferides, és important.
0: Totalment d'acord.
1: Doncs,
0: digue'm.
1: Que hem ferit i que ens han ferit, però perdonar-se a un mateix allibera.
0: Totalment d'acord, fonamental. Emília, moltes gràcies per les teves recomanacions. Espero veure't properament en aquesta secció. I ho deixem aquí.
1: D'acord, gràcies per l'oportunitat.
0: A vosaltres, un plaer.
1: A reveure.
0: Fins ara.
1: Adéu.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Gràcies a en Dani, gràcies a l'Emília, gràcies a en Ramon, gràcies a en Darth Vader 2.0. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: El dial interior, aquest espai dels companys de la xarxa ràdio que també escoltem en el Via Directa, i amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Tornem aquest dijous aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu a la 98.0 de la FM. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp.
1: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dimecres, dia 10 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del nou contracte de les escoles bressol municipals, que incorpora més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Escoltarem les paraules de la regidora d'Educació, Infància i Famílies, Anna Serra. Avui preguntarem als santandreuencs i les santandreuenques sobre la visita del Papa

0: dimarts a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, i avui doncs escoltarem l'entrevista que realitzàvem en el dia d'ahir. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca, parlarem de l'associació de veïns del barri de la plaça de la Pau de Sant Andreu de la Barca i de les diferents activitats que organitzaran properament. Tindrem l'espai del Dial Interior amb els companys de la xarxa ràdio, i també avui tindrem altres històries en aquest Via Dreta, com per exemple l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio. Tot això molt més en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
1: Via directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
2: Doncs bé, principalment incrementem 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles bressol i, evidentment, seguir millorar els salaris, que recordem que vam aplicar les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem. I per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
0: Quan es posarà en marxa?
2: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles bressol ens diuen, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat, i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx, i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants, i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en què destinarà més recursos a les escoles bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, SOM i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Els actes de la Fira del Vi continuen a Sant Andreu de la Barca. Aquest dimarts, l'enòleg Joan Soler, del celler Exhibis, va estar present a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert fent una presentació dels quatre vins d'aquest celler amb D.O. Pla de Bages.

L'enòleg Joan Soler assegura que fer vi és traduir la història, el paisatge i la cultura d'un territori en emocions. L'enòleg del celler de Can Serra dels Exhibis reivindica la identitat dels vins del Bages, la recuperació de veritats històriques i la necessitat de preservar un patrimoni vitivinícola únic a Catalunya.

0: parlar amb Joan Soler és parlar de vi, però sobretot parlar de territori. L'enòleg, fundador i copropietari del celler Exhibis, situat a la finca de Can Serra dels Exhibis, al municipi de Navàs, entén cada ampolla com una manera d'explicar una història que remunta segles enrere. Una història vinculada a una finca documentada des de l'any 1297. Que apareix citada amb el nom de Mansos Exhibis i que avui continua viva a través d'un projecte que combina tradició, innovació i respecte pel paisatge. La finca, situada a uns 500 metres d'altitud al nord del Bages, és un dels exemples més singulars de la nova viticultura bagenca. Des de l'any 2009, Exhibis treballa per recuperar el caràcter històric dels vins de la zona, posant en valor varietats autòctones, tècniques tradicionals i una manera d'entendre el vi profundament arrelada al territori.
1: Doncs partint de la base de que la història, la identitat, l'arrelament, la tradició, la singularitat, portar tot aquest relat en el gust del present és una fortalesa inevitable de marca, doncs evidentment influeix de la manera més positiva possible, no? Que el nostre passat no para d'inspirar, i així com amb nosaltres a la resta de comarca, el nostre futur.
2: Que de fet aquesta filosofia també és molt la filosofia de la Deopla de Bages, no?
1: Mm-hmm.
2: Buscar aquesta història, no?
1: Correcte, el Bages és una comarca que ja el seu nom ja li ve de Bacus, del déu romà del vi, que ja els romans ja la van batejar amb aquest nom, que va derivar a Bacassis, etc. I és la zona més gran de vinya que mai ha tingut Catalunya. És a dir, el Bages, l'any 1892, l'any que va entrar la filoxera, tenia 27.200 hectàrees de vinya, i si mirem avui en dia el Penedès, que inclou el Cava i tot això, entre Alt, Baix Penedès, Garraf, Anoia Sud, Baix Llobregat Nord, no arriba a les 24.000 hectàrees. És a dir, posem 27.000 hectàrees en una sola comarca, doncs això deixa un patrimoni bestial en tradició, amb oficis, amb margeres, amb barraques, amb patrimoni arquitectònic vinculat a la viticultura, i no només això, sinó també un patrimoni varietal que estem recuperant darrerament i que avui en dia molts de vosaltres ja podeu trobar bàsicament amb el picapoll blanc com a estandard, però també el picapoll negre, el mandó, el somoll i molts altres que vindran, com hi ha la malvasia blanca roja, que aquest any que ve serà el primer any que l'haurem incorporat.
2: Quins aspectes fan únics aquests vins elaborats a Navàs, dins de l'ADO Pla de Bages i des del celler que porteu vosaltres Exhibis?
1: Doncs aquí ja, quan anem ja al particular d'un celler, ja no només hi ha l'escenari general històric de les varietats com el somoll, el picapoll, també el macabeu, que també era típic de la zona, el mandó, etc. També hi ha la singularitat del celler, 500 metres d'alçada, el celler més al nord, situat ja a tocar de Solsonès i de Berguedà, 500 metres d'alçada, això implica maduracions una mica més tardanes, vins una mica més elegants, i també intervé la capa humana, també, no? Quins són els vins que a mi m'agraden al final, que són els vins que faig, no? A mi m'agrada justament accentuar el que l'alçada ja em dona, que és aquesta elegància, aquesta frescor, aquest respecte cap a la fruita, netedat, i en el cas de la baula, que només és somoll i mandó, doncs retrobar aquest vi que, com diu el nom, és la baula perduda, és l'eslabó perdut dels vins de casa nostra, no?
2: Suposo que el que ara està comentant, els vins que més li agraden, això és, ha de ser 100% la feina que ha de fer un enòleg, vins que els agraden o vins que poden agradar.
1: Mira,
2: o és el repte o aquesta pregunta que sempre es fa.
1: Ara farem una parafrasejarem un d'aquells mítics historiadors, qui no diu que és el Churchill, diu que és el Woody Allen, qui no diu que és un altre. Aquesta diuen que era de Groucho Marx, que diu que en la vida no sé el secret de l'èxit, però sí el del fracàs, que és voler agradar a tothom. Al final, sí que jo com a tècnic, quan assessoro cellers grans, t'has de cenyir una mica més a uns estàndards que la gent accepti, que no rebutgi, però el que sí que quan anem cap a produccions petites, la tendència cap a lo identitari, la tendència cap a fer uns vins una mica més escurats cap a la identitat, cap a la diferència, jo crec que és una bona cosa, perquè és el que al final el que et fa distingir. I quan tu estàs en un celler petit com és Exhibis, que estem fent unes 30.000 ampolles l'any, això doncs és un celler petit en concepte a tots nivells, per un celler doncs evidentment t'has d'especialitzar una mica més i has de connectar amb la gent, sempre pensant que has de ser agradable, i això ho sap tothom, i entengui o no, si s'acabaria l'ampolla o no, però davant del dubte sempre amb una mica més d'accent identitari, que és el que et dona la diferenciació davant de les grans marques i davant de les grans zones.
2: Evidentment, intentar diferenciar-se de la resta. Exhibis va ser pioner en la viticultura biodinàmica al Bages. En què consisteix treballar la vinya amb aquests criteris?
1: És entendre que el món no només existeix allò que podem veure i tocar, sinó si creus que també hi ha coses que ni es veuen ni es toquen, però tu sents que hi són, com les treballes? Clar, es fa difícil. Des de joves ens acostumen a treballar amb la matèria, vull dir, ara darrerament ens acostumen a una certa gestió emocional de la nostra vida i de les nostres relacions, però com gestiones la part, diguem-ne, més intangible d'una planta, no? Estaria més proper al concepte d'homeopatia per les plantes, estaria més proper al treball amb les llunes, que tot i ser clarament material, perquè la lluna mou hectòmetres cúbics de mar cada any, com no ha d'influir sobre l'aigua, que bàsicament també són les plantes com són nosaltres, i és una descripció de com tu pots arribar a treballar sense despendre's en absolut, és a dir, tenint molt en compte que la intenció amb què fas les coses, com diu la quàntica, també influeix en el resultat d'allò que elabores. I en la biodinàmica vam trobar el com aquest sisè sentit, o com aquest cable suelto, que pots dir, com ho podem acabar treballant en la nostra agricultura, doncs d'una manera molt burda i molt imprecisa, però perquè els oients ens entenguin, la biodinàmica pot arribar a acollir tota aquesta voluntat de treballar aquest intangible.
2: Com respon la vinya al canvi climàtic? Suposo que és un dels reptes, no?, dels diferents cellers, no?
1: Evidentment influeix, el que podríem dir d'entrada, va influint en baixades de produccions, va influint en avançades en la collita, va influint d'una manera molt diferent a com ens esperàvem també la planta. Pensàvem que hauríem d'anar cap a varietats més tardanes perquè acabessin madurant a èpoques més fredes, i ens estem adonant que no, que els millors resultats són justament avançant la collita de les varietats primerenques, perquè després d'haver passat totes aquestes calors la planta arriba al setembre esgotada i gairebé no pot seguir treballant entrat a l'octubre per madurar els raïms. És a dir, estem aprenent amb ella, observant, i com sempre amb una cura d'humilitat de gestionar de la millor manera que podem una cosa que no està descrita, que és la millor cosa per fer, però esperem que les generacions que ens vinguin al darrere almenys deixar-los la nostra experiència com a testimoni.
2: Avui a Sant Andreu de la Barca presenteu quatre vins del vostre celler. Com definiries aquests vins que avui presenteu a Sant Andreu de la Barca?
1: Mira, les tines...
2: Hi ha molta feina darrere, evidentment.
1: Sí, les tines, que és el negre jove, perquè li diem les tines perquè està criat amb tines de pedra de l'edat medieval, del segle XIV, que és com se feien els vins a casa nostra, i per això es diu les tines, no? I el que té la pedra és que no dona, no altera el gust del vi com sí que fa el roure, i per això en diem les tines. I és un vinagre jove, directe, recte, que és la sensació de menjar fruita com cap altre vi de la gamma et pot donar. Hi ha la Valentina, que rep aquest nom perquè va ser l'última pupilla que va tenir el cognom d'Exibis, Valentina d'Exibis, al segle XV, i en honor, doncs, a l'última pupilla Exibis, li fem el blanc, que és macabeu amb picapoll, amb una mica de fusta sense que es noti, però per donar estructura, amb aquests blancs per entendre'ns una mica més el perfil Godello, com pot ser un Xarel·lo o una Garnatxa blanca, vins blancs d'estructura, podeu trobar amb la Valentina. Hi ha la Rasa, que és un vi inevitable. Als anys 80, quan es va recuperar la vinya a la comarca, es va fer buscant els grans líders mundials, que és el que es feia als 80, follow the leader, que es venien cabernets, merlots, Syrah, chardonnays. Doncs la zona va tornar a plantar vinya emmirallant-se amb aquests referents universals, i d'ells n'ha quedat un amor que jo tinc cap a la cabernet, com es comporta a casa nostra. Per tant, la Rasa com a vida reserva de casa, doncs, té un 60% de cabernet, però hi ha Somoll i Mandó, que és el que trobem de manera pura amb la baula, que l'he esmentat abans, que és aquest eslabó perdut, aquesta baula perduda dels vins de casa, que és només amb sumoll i amandó fermentat amb àmfora sense llevat afegit, és a dir, un clar exemple de com podien ser els vins al Bages i molts dels que bevíeu aquí al Baix Llobregat, perquè el principal mercat era Barcelona. Els vins, quan baixaven els pagesos del Bages o els traginers del Bages, quan baixaven a vendre via Barcelona, doncs hi paraven aquí a Sant Andreu, segur que un vi molt semblant a la baula és el que aprenien del Bages.
2: Per tant, aquí hi ha aquesta tradició i sobretot aquesta connexió, no?, del Pla de Bages amb Sant Andreu Barca. Una última pregunta, Joan Soler, com a enòleg, d'on li ve aquesta passió, aquest interès pel món del vi?
1: Mira, jo tant de pare com de mare vinc de pagès i els caps de setmana pagès a mi em van fer estimar molt la natura, la vida pagès. Jo d'entrada volia ser veterinari, però per la idea idíl·lica de prendre cura dels animals, i llavors em vaig adonar ja a l'adolescència que jo volia dir sang, no suporto la sang, sóc aprensiu, em desmaio encara quan una filla meva es fa un tall i veig sang, no ho suporto, amb la qual vaig decidir canviar el món dels animals pel món vegetal, amb aquesta obstinació, em seguir en contacte amb la terra, amb la natura, amb lo rural, i va ser un professor mentre estudiava enginyeria agrònoma a Barcelona que em va fer estimar el món de l'enologia, que conté aquesta àurea, aquest glamour que li podem veure, aquesta que després vas entenent que justament és aquesta capacitat de traduir cap a sensacions un patrimoni varietal, un clima, un saber fer d'una zona, com tot això s'acaba vinculant a unes percepcions organolèptiques, a un gust, a un sentit, a un gaudi, com cap altre producte agrícola doncs dona avui en dia, i em va acabar atrapant fins avui en dia, que ja no sé fer una altra cosa que vi.
2: I això significa també explicar una professió amb passió, no?
1: Sí, perquè qualsevol cosa que explico jo la veig, jo sé explicar el per què, no? I a darrere de cadascun, de com m'has dit, explica'm els vins que provareu, a darrere de cadascun hi ha una idea.
2: I una història.
1: I una història, i quan enmig d'una barema tu has de prendre una decisió, sempre vas a veure de la font, sempre vas a dir no, si aquesta garnatxa és la garnatxa que ha d'anar cap a les tines, ha de tenir aquest punt de maduració, s'ha de fer així, perquè et vas trobant com tots en el dia a dia, que ha de ser, vaig primer aquí o vaig primer allà, o m'he d'ocupar d'això, ostres, he de prioritzar coses, què prioritzo? I tots anem a la font, tots anem als nostres principis, tots anem d'allà on bevem com a persones, no? I això sempre ens ajuda a triar què és el que prioritzem. Doncs els vins igual, no? Cada vi té les seves característiques, i a l'hora de decidir sempre vas a aquesta font de l'origen, del concepte, del criteri, del que explica aquell vi per prendre la decisió.
2: Finalment, si busquéssim una definició de la feina de l'enòleg, quina definició ens diria?
1: Jo, per mi, és acceptar el repte i la responsabilitat de mantenir un ofici vinculat a una terra de fa molts anys, de traduir a sensacions tot un patrimoni cultural, agrícola, varietal, cap a unes sensacions que facin que el teu producte tingui un forat en el mercat que permeti, i aquí hi ha el repte més gran, que les generacions futures tinguin oportunitats de seguir-se quedant en el territori, cuidant vinya, mantenint aquesta memòria, cuidant el paisatge i fent que la gent que viu en un territori se senti identificat i vinculat en la seva terra amb la identificació d'aquest producte també.
0: El marc de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ens ha pogut atestar 4 dels vins del celler Exhibis. S'ha realitzat un maridatge gràcies a la creperia Essència. N'hem parlat amb Mr. Tomàs i també amb el Xavi Fuster.
3: Bé, una vegada que hem parlat, evidentment, amb Rubins, de quins vins anaven a posar, sempre mirem de posar coses que combinin amb els vins. Aleshores, el primer serà un formatge de cabra del país. Hem agafat una marca d'aquí del país, que és un semi, més que res perquè si poses un de molt fort, després el vi no el disgustaria saber. Hem posat una mica de marmelada de frambuesa, aquesta seria la primera etapa.
4: La segona etapa és un carpaccio de bou, amb una mica de rúcula i escames de parmesano.
3: Aleshores, el tercer, aquest l'he fet jo, que ha sigut croquetes de pernil ibèric. Bueno, aquesta és obra meva i em fa il·lusió, i posarem 2 croquetetes de pernil ibèric.
4: I per acabar, amb l'últim vi, 2 trufes de xocolata, que li pega bé amb l'últim vi.
2: Us heu posat d'acord ràpidament a l'hora d'elaborar aquest maridatge?
3: Bueno, sobretot a mi m'ha marcat bastant Rubins el que volia. L'únic que vaig fer jo són dos canvis, el de les croquetes i el de les trufes que vaig proposar-lo jo.
2: Difícil fer aquestes combinacions, aquests maridatges, que finalment combini perfectament?
4: Bueno, normalment no. Com que ho parlem abans, amb la qual cosa es pot combinar bastant bé.
2: Per tant, contra més informació i a més provar a fer un tast dels vins ajuda encara més, no?
3: Sí, a més que nosaltres ja portem bastant temps col·laborant amb ells i més o menys ja anem, a part que a mi el món del vi sempre m'ha agradat molt i bueno, més o menys ja anem aprenent una mica en cada vi, però bueno, és igualment sempre tenim la seva última paraula perquè ens diguin si està bé el que hem proposat, sempre.
2: Què suposa per vosaltres participar en una fira del vi?
3: Bueno, a mi com sóc tan dinàmica i ara estic jubilada, a mi fa il·lusió tot el que sigui fer coses i pel poble, perquè m'agrada conèixer molta gent al poble i m'agrada molt fer coses per aquí.
4: Igualment, sí, simplement és curar amb el poble, la gent ens coneix i sempre fem nostres a la festa major també tasta de vins amb ells, amb la qual tot ajuda.
2: Per tant, ja teniu experiència, no?
3: Sí, perquè la festa major ja hem fet, ja portem 3 anys, no, em sembla, i aquest any també per la de la primavera també vam fer una dintre del local, que també, bueno, a la gent li va agradar molt i pensem que, bueno, s'està bé, és una bona col·laboració de dues empreses d'aquí del poble, com té que ser.
2: I a més, avui un maridatge amb una DO ben a prop de Sant Andreu de la Barca, com és la DO Pla de Bages.
3: Pues sí, a més fa molta il·lusió perquè, bueno, tenim que fer país, està claríssim.
2: I producte local, no?
3: Sí.
2: De proximitat.
3: Tot és de proximitat, sí.
0: La DO Pla de Bages, protagonista de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca d'aquest any 2026, i un dels seus cellers, Exhibis, un celler que no només elabora vi, sinó que també treballa per preservar la memòria d'una comarca que va convertir la vinya en una forma de vida i que avui en dia continua trobant en ella una de les seves principals senyes d'identitat.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I els actes de la Fira del Vi continuaran al llarg del cap de setmana, dissabte amb la Fira del Vi i diumenge amb la tercera edició de la Fira del Vermut.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no?, tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no?, ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora, que aquest any hem implementat sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la 9a edició de la Fira del Vi i la 3a edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: I els actes de la Fira del Vi van arrencar dilluns amb la presentació de la DO Pla de Bages, la denominació d'origen protagonista aquest any a la Fira del Vi. Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la Fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
4: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que ha sigut una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens l'ha sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
0: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
4: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present.
0: Quins són els principals valors que diferencien la DEO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
4: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
0: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
4: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, sigui, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
0: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
4: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
0: Per tant, tenim el futur assegurat?
4: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
0: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
4: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer en aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
0: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
4: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan em va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
0: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
4: Pel que fa al canvi climàtic, ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
0: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
4: Bé, perquè, entre altres coses, som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que puguem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
5: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X, i elaborem vins amb varietats que representen tot aquesta, tot aquest, aquests mil anys d'història, no? Treballem amb varietats més antigues com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Diobla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja no diria que, jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc, el meu pare era andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la, la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
0: Quan parla d'aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
5: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880, de fet tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la Diobla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple, era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors d'alguna manera Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diobla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
5: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un tant Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de Macabeu i Picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
0: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
5: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
0: Estem a prop.
5: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi, eh?
0: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
3: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Continuem amb d'altres informacions en aquesta Via Directa, tot seguit l'espai de nutrició dels companys de la xarxa ràdio.
3: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, què tal? Bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia.
1: Nutricionist.
2: Gràcies.
1: Tot bé?
2: Tot molt bé.
1: Gràcies per ser-hi una setmana més. Ja saps que ens omples d'energia, que ens donen ganes d'escoltar-te, perquè sempre ens dones, a més, molt bons consells. I avui parlarem de la menopausa, perimenopausa, és a dir, l'alimentació amb l'edat adulta de les dones. Uh-huh. I més que l'alimentació és tot allò que ens diuen que ens hem de prendre.
2: Ai, sí, aquí tornem a utilitzar, ja saps, Piri, que a mi m'encanta aquella paraula d'infoxicació.
1: Infoxicació.
2: Estem intoxicats d'informació i amb la part de menopausa, doncs, sobretot el que escoltem és que si ens hem de suplementar, si hem de prendre més proteïnes, si
1: ara
2: hem de prendre colàgen...
1: Ara et diré una cosa que em van dir l'altre dia al mercat.
2: Què et van dir al mercat?
1: Una persona que estimo molt, l'altra banda, que li cau molt bé, és molt maca, però em va dir que de coll avall estava molt bé, però de coll amunt estava molt vella.
2: Un dia jo explotaré.
1: Dius, home,
2: un dia
1: jo explotaré. Estic vella perquè és que ho soc. Diguéssim, no soc una noia jove, soc una senyora.
2: Però jo no sé si hi ha persones que creuen que no tenim espills a casa nostra per veure com ens passa el pas del temps, si creuen que no tenim fotos per veure com ens passa el pas del temps, i si no tenen un puntet per posar-se a la boca per no opinar sobre els cossos dels altres. Val? Amb molt amor t'ho diem. Sabem que aquestes coses... moltes vegades no les diem amb cap mala intenció, però fan mal.
1: Home, li ha donat tom, sí.
2: Fan mal. Per tant, o sigui...
1: Per les dues coses, eh? Pel tema de partir el coll, diguéssim.
2: Sí.
1: Per la cintura avall, que sí. Tampoc ho entenc. Per sí. La cintura amunt... Ai, perdó, la cintura amunt.
2: El coll.
1: Pel coll avall i pel coll amunt, sí. Diguéssim. Les dues. Sí. Les dues.
2: Jo és que, la veritat, envellir forma part de la vida... I envellir... ostres, jo vull envellir molt, Pili.
1: Sí,
2: vull
1: sí,
2: que em surtin
1: sí, sí.
2: Moltes arrugues, moltes. Totes les que hi pugui, i més. Perquè això voldrà dir que vic, no? I que... I ostres, tant de bo tinguéssim moltes arrugues, tots i totes, els que ens estan escoltant, perquè això voldrà dir doncs, que complir anys és viure. Per tant, jo des d'aquí, ja saps que ho he dit moltes vegades, deixem d'opinar sobre el cos, sobre la cara, sobre l'aspecte de les persones, perquè, mira, hi ha una cosa que crec que n'hem comentat alguna vegada, però que jo parlo molt als instituts, i, però que crec que hauríem de parlar també per les persones adultes, i és tot allò que li diem a una persona que no ho pot canviar en 10 segons,
1: ah, sí.
2: És millor no dir-li. Uh-huh. Per exemple, sí. Ai, mira,
1: se t'ha
2: cagat un mixó, un pardal, un ocellet al cap, no? Ostres, això dius meu perquè vull anar-m'ho a treure. Tens algo entre les dents? Vale, vaig a treure-m'ho. Tens la cara tacada? Val. Uh-huh. Mira, que t'has tacat els pantalons? Val. Depèn d'on estiguem, compte, però vaja, que em puc tapar, no? Vull dir que és algo que jo puc canviar en 10 segons. Però dir-li a algú, no m'agrada el pentinat que portes. O no m'agrada el color de cabell. O, ostres, estàs molt envellida. O, no, o sigui, aquestes opinions que ningú pot canviar en 10 segons... ens les hauríem de callar, perquè això no sabem com pot afectar a la persona que tenim a davant. Uh-huh. I moltes vegades pot afectar molt malament, perquè, primer, no sabem com aquesta persona està avui, no? Si està més vulnerable, si no. No sabem si arrossega un complex amb això, i que, per tant, que tu diguis que a vegades pot ser, com molt bé has dit, Pili, no? Que sigui algú que ens estimem moltíssim, però a vegades inclús fa més mal. No, vaig a fer una reflexió, no sé si estic fent una reflexió molt reflexió, molt... Però a mi que una persona que no conec de res em digui algo sobre mi, no m'importa, però ostres, que m'ho digui algú que conec, potser m'afecta una mica més, no? Per tant, allò de... No, és que a mi m'agrada ser sincer. Bueno, hi ha sinceritats que val més que et callis.
1: Exacte.
2: I ja està, no dic res més perquè he dit que explotaria.
1: Va, avui parlem del col·làgen i les dones perquè tenim aquesta pressió de la pell, precisament, per això sí. Que dèiem, no? De la cara, de la pell, de la flacidesa, de les arrugues, etcètera, etcètera. I arriba una edat que, bé, doncs, això passa, la pell envelleix.
2: Sí.
1: Llavors venen tot de coses miraculoses. Jo n'he sentit, des de brous de col·làgen...
2: Sí, de ossos.
1: Ossos, sí. a tota una sèrie de suplements.
2: A veure, segurament hem vist primer molts anuncis, perquè clar, perquè nosaltres creguem que el col·làgen fa alguna cosa, la indústria ha hagut de fer-nos molta publicitat, no?, i màrqueting sobre doncs, anuncis que prometen que si tu prens col·làgen tindràs la pell més jove, menys arrugues, les articulacions com a noves, sí, no? El cabell millor, les ungles superfortes, o fins i tot doncs, que ens faran aquesta prevenció de l'envelliment, no? I que, per tant, doncs és com el xarop de la joventut, no?, eterna. I primer de tot hem de saber que el col·làgen és una proteïna, val?, que forma part de la pell, que forma part dels tendons, dels ossos, no?, per aquest motiu, al cap dels anys es va perdent aquesta producció de col·làgen i, per tant, doncs, tant la pell com els ossos, com alguns teixits del cos, doncs, van perdent la seva que no em surt la paraula.
1: Elasticitat.
2: Exacte, sí. O sigui, sobretot pues, aquesta part més jove, no? Amb l'edat, uh-huh, especialment a partir dels 30-40, doncs aquesta producció de col·làgen va disminuint progressivament. Forma part de la vida. Sí, la disminució del col·làgen forma part de la vida. No t'està passant algo diferent. O sigui, simplement és que el teu cos decideix que... decideix. O sigui, va envellint, no? I llavors aquesta producció de col·làgen va disminuint. Ara bé, què passa? O sigui, què passa si nosaltres prenem col·làgen? Perquè, clar, o sigui, l'associació que fem és, val? Si el meu cos no està produint col·làgen, doncs jo el que puc fer és prendre col·làgen extern, no? Clar, aquí he de dir que la gran majoria, el que ens diu la evidència és que la gran majoria de suplements de col·làgen o de col·làgen que nosaltres podem prendre, això quan és aquesta proteïna, val? Uh-huh. Quan entra al nostre intestí, a veure com ho explico perquè s'entengui, val? Quan entra al nostre intestí, aquesta proteïna es digereix, és a dir, se desfà, uh-huh, i es desfà en altres estructures que es diuen aminoàcids, val? I aquests aminoàcids se'n van a fer la seva funció, no van a les teves articulacions. El col·làgen s'ha desfet, sí? És a dir, que tu prenguis col·làgen, és molt poc probable que aquest col·làgen que tu t'estàs prenent se'n vagi a fer la funció de col·làgen del teu cos, sinó que un cop se digereix, se'n van a fer altres funcions, perquè les proteïnes tenen altres funcions, els aminoàcids tenen altres funcions. Per tant, realment, fa algo aquest consum de col·làgen, alguns hidrolitzats, uh-huh, puntuals, en tractaments puntuals de 6-8 setmanes, poden ser beneficiosos, però això ens ho ha de receptar el metge per alguna afectació en concret. Però si no, el més efectiu realment és prendre ingredients que fan que el nostre cos generi col·làgen, sí? Els ingredients que fa, o sigui, el nostre cos en produeix, no? Uh-huh. Doncs, val, pot ser que per l'envelliment estigui perdent aquesta capacitat de producció, però és que si a sobre no li donem els ingredients per produir col·làgen, doncs no anirem bé. Quins són aquests ingredients? Proteïna, d'aquí la importància de prendre proteïna diàriament, uh-huh, de qualitat. No és necessari que anem al supermercat a prendre ara tot lo pro. Mira, que la Naila ha dit proteïna más pro todo. No, allò fora, no, allò no. Val? Proteïna, on hi ha proteïna? A la carn, al peix, als ous, als llegums, sí? Que n'hi hagi diàriament, tant a dinar com a sopar, val? I que formin part de l'àpat. Tampoc és necessari que en mengem moltíssim ara de repent, però sí que hi sigui, perquè amb el temps anem reduint una miqueta la quantitat de proteïna que mengem en els nostres àpats. Després també, important, vitamines, minerals, vitamina C, per exemple, que això també, a part de... Bueno, no me'n vull anar del tema. On ho trobarem, això? Perquè si no, m'extem massa. On ho trobarem, això? Doncs a les verdures, a les fruites, sí? També és important que mengem, que el nostre cos tingui energia. Per fabricar necessitarà combustible, no? Doncs que mengem cereals integrals. Per tant, tornem sempre a la mateixa base, Pili. Una alimentació saludable, sense extres, val? Sense haver de posar 50.000 suplements, val? Cuidar-nos, fer activitat física, sortir a caminar a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, sobretot en les èpoques de major exposició, perquè l'exposició solar envelleix la pell, val? Molt. Per tant, doncs cuidar, no? El fet d'intentar no posar expositors que ens facin envellir la pell. I ara em vaig a dir algun altre. Prendre alcohol, fumar...
1: Mm, clar.
2: Val? El consum alt d'ultraprocessats, amb molt sucre, olis que no són saludables, sí? Clar, si jo estic fent que la meva pell envelleixi molt més ràpid per aquests factors i poso... No? Estic com cremant, mm-hmm, per molt que hi posi aigua... Clar, o sigui, allò continuarà cremant. Llavors, sempre és millor reduir els factors que fan que el meu cos envelleixi més ràpidament de lo que és biològicament normal, no? I després, doncs, potser sí que podem incorporar alguna ajuda, sobretot amb aquests aliments que ens poden ajudar. I el que deies del brou és que la quantitat que hi queda al brou és ínfima.
1: De col·lagen?
2: Sí. Ah. Llavors, que ho voleu fer? Perfecte. Però un brou, ell per el sol, no és nutritiu. Poseu-hi altres coses. Està bé que feu un brou d'ossos, però aquí hi hem de posar, doncs, poseu-hi uns cigrons, poseu-hi verdures, val? O sigui, poseu-hi carn, val? Per poder donar la proteïna al nostre cos perquè fabriqui el col·lagen. És que a vegades, mireu, és que el cos, Pili, és una màquina meravellosa que fa coses increïbles, que fabrica moltes coses, d'altres no, les hem d'ingerir, però per què ens empenyem a donar-li coses de fora? Si és que el nostre cos és capaç, confiem en el nostre cos. Ara li hem de donar tot aquell materials que necessite per construir.
1: Gràcies, Naila.
2: De res.
1: Un peto.
2: Un peto molt gran.
3: Continguts en xarxa.
4: L'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que també escoltem aquí en el Via Directa. Tot seguit continuem amb més informacions.